Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

la R és la família. Una confusió. S'ha sonat aquesta vida, jo sóc el dit, el roncor i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

0: passant en crisi.
1: La família, som la bo, però el diable sempre per la son. Un dia marxo, no ploris, culo.
2: Escolta, Zicat.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, wow.

sofrir per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: I pray for you, my dog. You've been through a lot of shit, my boy. I know God gonna bless you. Just keep your head on straight. Stay out the bullshit.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Com sabeu, la passada setmana vam iniciar el nostre viatge a través del projecte més ambiciós de Wagner, la seva tetralogia de l'Anell de Nibelung amb, precisament, l'Or del Rin, coincidint amb el 150 aniversari de la seva estrena completa al Festival Wagner de Bayreuth a Baviera. Avui és el torn, doncs, de La Valquíria, un títol dividit en tres actes, amb text i música de Wagner. De fet, és la segona de les quatre òperes d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung. L'estrena oficial de La Valquíria va ser el 26 de juny de 1870 al Teatre de la Cort de Múnic, també abans de concloure la totalitat del cicle que es presentaria el 1876. L'estrena catalana va ser el 25 de gener del 1899 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, doncs els recordareu de la passada setmana, tot i que n'hi ha alguns que apareixen de nou i assumeixen un gran protagonisme, com és el cas de Brunilda, la més gran de les Valquíries, una col·laboradora fidel i entusiasta del seu pare, el déu Wotan, un paper de Brunilda que ha d'interpretar una soprano dramàtica de gran força, potència i resistència vocal. De fet, és el paper més emblemàtic, podríem dir, de tot el cicle. Wotan és el déu paragermànic que ha creat a la Terra el llinatge dels Valse, amb els seus fills Sigmund i Siglinda. És un paper per baix baríton o baríton, té grans escenes en què ha de mostrar una gran humanitat, com podrem escoltar al final del programa d'avui. Sigmund és un dels fills de Wotan, que va mantenir-lo amb una mortal. És el germà i enamorat de Siglinda, paper aquest per tenor dramàtic, tot i que és menys fort que el de Siegfried, per la major brevetat del rol. Siglinda és l'altra filla de Wotan, amb una mortal germana i enamorada de Sigmund, tot i que van casar-la amb Hunding, paper per soprano dramàtica amb serrells lírics. Frica és l'esposa de Wotan, deessa de l'amor i el matrimoni, paper per mezzo-soprano o soprano. I Hunding, un home primitiu del bosc que va casar-se a la força amb Siglinda, paper per baix de veu fosca. Destacar que hi ha fins a 8 valquíries més, de menys rellevància, que apareixen al llarg del títol que ens ocupa aquesta setmana. Amb La Valquíria, Wagner va arribar al cim de les seves creacions dramàtiques i musicals. No és precisament en la narració on trobem el major mèrit de les obres de Wagner, ja que la coherència argumental, podríem dir, genera més d'un dubte. Tot i això, el final de La Valquíria és un dels moments de major intensitat poètica i emotiva de tota la tetralogia de Wagner, aquest conegut com a comiat de Wotan, que realment és una obra mestra des de la primera i fins a la darrera nota. L'impacte d'aquest gran final hauria estat molt major si en les primeres representacions l'haguessin escenificat cantants, productors, produccions escèniques i directors d'orquestra que haguessin estat a l'alçada d'aquesta complexíssima composició. Malgrat això, La Valquíria va engrandir a Wagner i va consagrar la importància que té tot el cicle de l'Anell del Nibelung. Per tant, anem endinsar-nos i situant-nos a l'inici de l'acte primer.

És molt important entendre que durant aquest primer acte de la Valquíria, Wagner juga amb els noms i les identitats dels personatges. La identitat de Wotan i Siegmund, nom que significa, per cert, protector de la victòria o l'escut, i també Sieglinde, que significa victòria plàcida, no es descobreix el nom fins ben avançada l'òpera. Però situem-nos. Durant una tempesta molt violenta, Siegmund busca refugi a la casa del guerrer Hunding. Hunding no es troba ara mateix a la casa, per la qual cosa Sieglinde, la malaurada esposa de Hunding, rep a Siegmund. Siegmund narra a Sieglinde que està fugint d'uns enemics. Beuen hidromel i Siegmund es prepara per anar-se'n, però abans li diu a Sieglinde que la mala fortuna el persegueix. Sieglinde li prega que s'hi quedi, dient-li que no pot portar mala sort en una casa on la mala sort ja hi viu. Quan Hunding torna a casa, s'ho pensa dues vegades abans d'oferir-li una habitació a Siegmund, encara que per tradició es veu obligat a oferir-li una cambra. Sieglinde se sent cada vegada més fascinada per l'hoste i li demana que li expliqui la història de la seva vida. Siegmund comença a narrar que en un viatge a casa junt amb el seu pare va trobar la seva mare morta i que la seva germana havia estat segrestada. Després va viatjar amb el seu pare fins que ambdós van emprendre diferents camins. Un dia, Siegmund es va trobar amb una noia que estava sent obligada a casar-se i va lluitar contra els parents de la jove. Les armes de Siegmund van ser fetes malbé i en creure que la noia havia mort va fugir trobant refugi a la casa de Hunding. Al principi, Siegmund no diu el seu nom i es fa anomenar Boeful, que pot traduir-se com ple d'afliccions. Un cop Siegmund acaba amb el seu relat, Hunding li diu que ell és una de les persones que estava perseguint el guerrer. Hunding permet, malgrat això, que encara que enemic seu en sigui hoste per una nit, però a l'alba caldrà que lluitin l'un contra l'altre. Hunding es retira, ignorant les preocupacions de Sieglinde. Siegmund, doncs, lamenta la seva mala fortuna i recorda la promesa que el seu pare li va fer. Li va assegurar que trobaria una espasa quan més la necessités. Siegmund és el tenor James King, dirigit per Georg Solti amb la Filharmònica de Viena.

Sieglinde torna i li diu a Sigmund que ha posat una substància en la beguda de Hunding perquè s'adormi profundament, i després li diu que ella s'havia vist obligada a casar-se amb Hunding, i recorda que durant el banquet de bodes un home d'edat avançada va aparèixer i va clavar una espasa al tronc d'un arbre. Ni Hunding ni els seus companys han pogut mai arrencar l'esmentada espasa en aquest arbre. Acte seguit, Sieglinde confessa la seva atracció per aquell heroi que sigui capaç d'extreure l'espasa i alliberar-la. Sigmund expressa, doncs, el seu amor per Sieglinde i ella hi correspon. Així que ambdós comencen a confessar els seus sentiments, fet que coincideix metafòricament amb l'eclosió de la primavera. Sieglinde descobreix per què la veu i el físic de Sigmund li resulten tan familiars. Sigmund diu que el nom del seu pare era Valse. Sieglinde li diu que el seu nom és Sigmund, no Boeful, i que l'ancià havia deixat una espasa per a ell. Sigmund allibera l'espasa amb gran força i Sieglinde confessa el seu propi nom, a més del fet que és la seva germana bessona. Sigmund dona per nom a l'espasa Notum, que significa necessitat, i després ell i Sieglinde fugen cap a la casa de Hunding. James King és de nou Sigmund, mentre que Regent Crespin és Sieglinde.

segon acte. Opera amb el resum argumental i musical de la Valquíria de Wagner. Wotan es troba en una muntanya amb Brunhilde, la seva filla Valquíria. Wotan ordena que Brunhilde protegeixi Sigmund quan hagi de lluitar contra Hunding. Però Brunhilde li diu al seu pare que es prepari, atès que s'acosta furiosa Frica, que és la dona de Wotan. Frica es posa de Wotan i deessa del matrimoni, apareix i demana que Sigmund i Sieglinde siguin castigats per cometre adulteri i incest. Frica sap que Wotan, disfressat com un mortal anomenat Valse, és el pare de Sigmund i Sieglinde. Linda. El cant guerrer de Brunhilde va a càrrec de la soprano Birgit Nilsson, mentre que Wotan és Hans Hotter i Frica, Krista Ludwig.

Malgrat les exigències de Frica, Botan argumenta que necessita un heroi que no tingui cap relació amb ell per dur a terme els seus plans. Però Frica el contradiu dient que Sigmund no és més que el paó de Botan. Botan es veu acorralat i promet que Sigmund morirà. Frica es retira i Brunilda es queda amb el seu pare, ara notablement desesperat. De fet, Botan narra els seus problemes. Erda, la deessa de la Terra, li havia fet una advertència al final de l'Or del Rin i aquest l'havia seduïda per poder esbrinar més coses sobre la profecia. Brunilda va néixer d'aquesta unió. Botan va criar Brunilda i altres 8 filles com les Valquíries, guerreres encarregades de recollir l'ànima dels herois caiguts per poder formar un exèrcit per lluitar contra Alberich. L'exèrcit del Valhalla no seria possible si Alberich arribés a apoderar-se novament de l'anell, que es troba en mans del gegant Fafner. El gegant s'ha transformat ara, però, en un drac, utilitzant l'elm sagrat que coneixíem al títol anterior, i s'ha amagat dins d'una caverna al bosc amb el tresor dels Nibelungs. Botan no pot robar-li l'anell a Fafner perquè li va donar la seva promesa. Per tant, necessita a un heroi que derroti a Fafner en el seu nom. No obstant això, tal com diu Frica, Botan està creant esclaus que puguin assolir els seus propis desitjos. Amb mala gana, Botan ordena a Brunilda que assassini el seu estimat fill, Sigmund. Mentretant, Sigmund i Siglinda es troben en un camí que passa entre una muntanya quan Siglinda es desmaia per cansament i remordiment. Brunilda s'apareix en aquell moment a Sigmund i li revela el destí que li espera. Sigmund refusa seguir la Valquíria al Valhalla si Siglinda no pot anar-hi amb ell. Brunilda queda, doncs, impressionada pel valor de Sigmund i decideix, aleshores, desobeir el seu pare i protegir-lo. Hunding apareix i ataca Sigmund. La protecció de Brunilda dona un poder extraordinari a Sigmund, la qual cosa li permet dominar Hunding durant la batalla, però Botan apareix i destrueix l'espasa Notung amb la seva llança. Sigmund aleshores es troba desarmat i Hunding acaba amb la seva vida. Brunilda fuig, però no sense abans emportar-se Siglinda aplegant els fragments de l'espasa Notung. Botan veu amb gran tristesa el cos del seu fill i després mata Hunding d'un llamp per finalment perseguir a Brunilda. Siglinda és Regent Crespin, Hunding és Gottop Frick, Sigmund James King, Brunilda Birgit Nilsson i Botan Hans Hotta, tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Viena l'any 1965.

0: Tal com sentíem a través d'aquesta genial versió dirigida per Georg Solt i amb la Filarmònica de Viena i protagonitzada per la Brunhilde de Birgit Nilsson, a l'inici del tercer acte de la Valquíria de Wagner, les Valquíries es reuneixen a la base de la muntanya transportant herois cap al Valhalla, és la mítica vaja cavalcada de les Valquíries. Les Valquíries se sorprenen quan Brunhilde apareix amb una dona que encara és viva. Brunhilde demana ajuda, però les seves germanes no gosen desafiar les ordres de Wotan. Brunhilde decideix distreure Wotan mentre Sieglinde fuig. També li diu que Sieglinde va quedar embarassada de Sigmund i anomenarà el seu fill Siegfried, que significa alegria en la victòria o pau en la victòria. Wotan apareix furiós amb intenció de castigar la desobediència de Brunhilde. La seva filla deixarà de ser Valquíria i es veurà desposseïda de la seva immortalitat. A més, la condemna a que dormi a prop de la muntanya i sigui una presa fàcil per qualsevol home que passi per allà. Les altres Valquíries temen pel seu destí i fugen. Brunhilde, però, demana misericòrdia i li recorda el valor de Sigmund i la seva decisió de protegir-lo, i que això era el que Wotan realment desitjava. Wotan, commogut, li decideix d'ésser rodejada d'un foc màgic que la protegirà de tots els homes, menys del guerrer més valent, que, esclar, aquest guerrer, ja us avancem, serà Siegfried. Wotan col·loca Brunhilde al damunt d'una roca i la sotmet a un estat profund de son. Wotan invoca el déu Loge, el déu del foc, perquè encengui la flama que protegirà Brunhilde. Desposseït de dos dels seus fills, Wotan es retira amb una gran tristesa. Hans Jota protagonitza aquesta impressionant escena plena de tristor per la decepció de Wotan, però alhora amb la fortalesa d'un déu. Tornem la propera setmana amb el següent títol de la tetralogia wagneriana, Siegfried. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera.

0: Ves al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
1: Tot va passar tal com la noia va manar, i el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir:
2: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
0: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
1: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau, ho va explicar a totes les dames de la cort, i una que es volia casar amb el rei va dir:
3: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
1: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei:
4: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I per qui serà la corona?
1: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del sol i de la lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir:
0: Fus, torna tot sol, de seguida.
1: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai, i la noia també el va convidar a beure i a berenar, tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir:
2: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
0: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
1: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir:
3: Ah, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
1: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou, i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre, i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei:
4: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
1: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora, i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill, i tot era dir:
0: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
1: Però el setrill deia:
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
0: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
1: El rei ja no va necessitar res més. Ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.

0: I de les altures del cel i la filla dels nostres astres, agafem un avió de paper ben gran i viatgem milers de quilòmetres cap a l'Orient. Ens n'anem directament fins al Japó. El Japó de fa molts anys. Un país de muntanyes nevades, boscos de bambú i cases de fusta.
1: Que emocionant. Mira, allà coneixerem en Yosaku. En Yosaku és un pagès molt humil, de bon cor i molt treballador, que un dia es troba un ocell preciós ferit al mig del bosc. En lloc de passar de llarg, en Yosaku decideix curar-lo i cuidar-lo amb tota la tendresa del món, fins que l'animal pot tornar a volar lliure.
0: Però en la tradició japonesa, la natura sempre agraeix els bons gestos. Poc després, una jove misteriosa truca a la porta d'en Yosaku demanant refugi i

0: ofereix a teixir unes teles de fil de seda tan meravelloses i màgiques que tothom del poble es queda bocabadat. Això sí, amb una sola condició, que ningú la pot mirar mentre està teixint.
1: Ai, ai, ai, resistiran? Jo saco la curiositat de mirar rere la cortina. Què s'amaga darrere aquesta misteriosa noia i d'aquell ocell agraït?
0: Prepareu-vos per viatjar al país del sol naixent amb una lliçó de respecte i bondat de les que toquen el cor. Ja arriba el conte, Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentia uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
1: Passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku...
2: Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia. Quan va acabar de teixir, va sortir de l'habitació i immediatament li ensenyà el teixit a Yanisiki a Yosaku. Yosaku quedà meravellat.
1: Però quina roba més bonica!
2: Podries vendre aquest teixit a la ciutat i així podries treure molts diners.
0: Yosaku, quan anava a la ciutat, anava dient als senyors rics si volien a Yanisiki. Però el rei, mentre passava pel mercat, va veure aquell teixit tan bonic que el va voler comprar. Llavors li va donar molts diners a Yosaku per aquell teixit tan i tan bonic. Yosaku tornà a casa molt content i li va donar les gràcies a la seva esposa, Otsuru, i li va dir que el rei volia més a Yanisiki.
2: Ja en faré més.
0: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
2: Ja he acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
1: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
0: Yosaku va portar el rei al Yanisiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
0: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degollaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre a Yanisiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
1: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
0: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
1: Ocell.
0: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
2: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar. perquè ja saps el meu secret.
1: Perdona'm, no marxis!
0: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
1: Espera'm, sisplau, torna aquí!
0: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.

0: I del Japó més misteriós i el fil de seda màgic d'en Yosaku, tornem a agafar les maletes de la imaginació i aterrem directament a la sabana africana per conèixer el personatge més alt, espaterrat i divertit d'avui.
1: Us presentem la Popota. La Popota és una girafa que té el coll llarguíssim i unes potes que arriben gairebé fins als núvols. Però la Popota té una petita particularitat. És la girafa més maldestra de tot el continent. Es passa el dia ensopegant amb les pedres, xocant contra les branques de les acàcies i creant uns embolics monumentals a la sabana.
0: Imagina't, Mercè, els altres animals de vegades es desesperen perquè la Popota, sense voler, ho tomba tot pel camí.
1: Sí.
0: Però darrere d'aquesta girafa tan sabastra s'hi amaga un cor enorme i, sobretot, un gran talent que està a punt de descobrir i que deixarà tothom amb la boca ben oberta.
1: És una història plena de rialles, de ganes de superar-se i que ens recorda que ser diferent o una mica despistat no ens impedeix fer coses meravelloses.
0: Vinga, estireu bé el coll i prepareu-vos per riure. Arriba l'últim relat d'avui, la girafa Popota.

0: Vet aquí que una vegada hi havia una girafa que es deia Popota. De petita s'ho passava molt bé amb els altres animals, però a mesura que passava el temps, el seu coll no creixia. Els seus amics se'n van adonar i van deixar de jugar-hi. La girafa Popota estava molt trista, perquè ningú no volia jugar amb ella. Una tarda, mentre tornava de banyar-se tota sola al riu, se li va apropar un llangardaix.
1: Per què fas aquesta cara?
2: Estic trista perquè ningú no vol jugar amb mi. Com que tinc el coll curt, em veuen diferent.
1: He sentit a dir que darrere d'aquestes muntanyes hi ha un arbre savi. Segurament ell et podrà dir per què tens el coll curt.
2: Estàs segur que aquest arbre m'ajudarà?
1: Com a mínim, ho has d'intentar.
0: Aquella tarda, després d'estar pensant què li havia dit el llangardaix, va decidir que l'endemà emprendria el camí per trobar aquell arbre. Al cap de 5 dies, va veure l'arbre que el llangardaix li havia descrit. Era un arbre gran, millor dit, enorme, com no n'havia vist mai cap. Quan faltava poc per arribar-hi, va veure una llarga cua d'animals. Quan gairebé ja hi era, va preguntar:
2: "Què hi feu aquí tants animals?"
3: "Doncs esperem el torn perquè l'arbre savi ens ajudi."
0: Van passar 2 hores i encara feia cua. Feia molta calor, però cap animal marxava. Finalment va arribar el seu torn.
2: "Soc la girafa Popota. Soc diferent a la resta de les girafes perquè el meu coll és curt i no em volen tant com soc. De petita tenia amics, però ara em veuen diferent i no volen jugar amb mi. M'han dit que ets un arbre savi. Et demano, si us plau, que m'ajudis a saber per què tinc el coll curt."
4: "Ser diferent no és cap problema. No em veus a mi? Soc l'arbre més gran que hagis vist. Els altres t'han d'acceptar tal com ets i has de saber que tots som diferents. No hi ha ningú igual que la resta."
2: "Però em poso molt trista que els que jugava amb mi no em volen ni veure. M'ajudaràs?"
4: "Ho intentaré."
0: L'arbre va tancar els ulls i uns segons després li va dir:
4: "Segons tinc entès, les girafes mengeu fulles. Veus les que hi ha a les meves branques? Les de més avall són verdes i amargues. En canvi, les de més amunt són madures i dolces. Si haguessis de menjar-te, quines agafaries?"
2: "Les de sota, perquè no em costarà agafar-les."
4: "Però són verdes encara. T'hauries d'esperar unes quantes setmanes."
2: "Doncs m'esperaré que madurin. A les de més amunt no hi arribaria. De petita agafava les fulles que tenia més a prop, mentre la resta de girafes s'esforçaven per agafar les de més amunt."
4: "Però aquelles eren més bones i madures."
2: "Sí, però jo no em volia esforçar i m'esperava que caiguessin soles."
4: "Em sembla que ja sé per què no t'ha crescut el coll."
2: "Ah, sí? Digues, digues."
4: "Si de petita t'haguessis esforçat per agafar les fulles dels arbres, ara tindries un coll més llarg. Qui no s'esforça no aconsegueix res."
0: La girafa Popota es va posar trista.
2: "I què puc fer per tenir el coll més llarg?"
4: "Veus aquelles fulles? Intenta agafar-les."
2: "Ui, no podré."
4: "Com pots dir que no podràs agafar-les si encara no ho has intentat? Has de creure que pots agafar-les. I si t'hi esforces, segur que ho aconseguiràs."
0: La girafa Popota va començar a intentar agafar-les amb la boca. Ho va intentar una vegada i una altra, però les fulles estaven massa en l'aire. L'arbre li va dir que ho anés intentant, ja que havia d'ocupar-se dels altres animals que estaven fent cua, esperant el seu torn. Es va fer fosc i la girafa Popota encara ho estava intentant. De tan cansada que estava, va decidir descansar unes hores. L'endemà va continuar. Es va adonar que les fulles cada cop eren més a prop, fins que al final ho va aconseguir.
2: "Ho he aconseguit! Ho he aconseguit! He agafat les fulles!"
0: La resta d'animals, que l'estaven observant mentre feia cua, la van felicitar. La girafa es va adonar que, de tant esforçar-se, el coll se li havia allargat una mica. En aquell instant, L'arbre savi li va dir:
4: has cregut en tu i ho has intentat fins a que les has agafat. Aquests animals t'estan aplaudint i valorant l'esforç que has fet per aconseguir el teu objectiu. Què has après?
2: He après que esforçar-se val la pena i que, si vull créixer, m'haig d'espavilar tota soleta a fer les coses.
0: La girafa Popota li va donar les gràcies per haver-la ajudat i va tornar de seguida cap al seu poblat. Els seus amics, en veure-la arribar, no la van reconèixer. Els va explicar l'aventura amb l'arbre savi i se'n van disculpar per com havien actuat amb ella. Contents de tornar-la a veure, van decidir fer una gran festa per celebrar-ho. L'endemà es llevaria sabent que, si volia tenir un coll com la resta de girafes, havia de continuar esforçant-se dia rere dia.
5: Una girafa. I amb els aplaudiments de tota la sabana cap a la nostra estimada girafa Popota, arriba el moment d'anar plegant i de tancar el llibre de les històries d'avui. Però, com que ens hem quedat el coll ben llarg de tant mirar amunt, no podíem marxar de qualsevol manera.
1: I tant que no, Lluís. Marxem movent el cos a ritme de gresca. I per connectar amb l'últim conte d'avui, ens acomiadarem cantant i ballant amb una melodia molt divertida que tothom pot seguir des de casa. La cançó de les girafes.
5: Vinga, va, poseu-vos tots de peu, estireu els braços ben amunt, com si volguéssiu tocar els núvols o menjar-vos les fulles dels arbres més alts. I a ballar s'ha dit. Ha estat una setmana fantàstica on hem conegut la filla del sol i la lluna. Hem après el valor de la paraula amb en Yosaku al Japó i ens hem fet un fart de riure amb la girafa Popota.
1: De moment, nosaltres anem a buscar una bona acàcia per berenar, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
5: Gaudiu molt de les vacances, balleu molt, sigueu feliços, i ja ho sabeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
6: Fins demà!

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició des d'ahir divendres i fins demà diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves. Aquest any, ceràmica, joieria, marroquineria o espelmes conviuen amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. Una de les persones que mai falla en l'organització i en treballar per la fira és el president honorífic de l'Associació de Veïns, en Martí Turegano, que ha explicat a Ràdio Mollet que quan s'acaba una edició de la fira ja estan pensant en com serà la propera.
1: Cada any, quan acabem les fires, ja pensem amb l'any següent com ho farem. Primer reposem una mica i llavors mentalitzem en reunions i mirem de veure quina decoració podem posar a l'any següent.
0: La Fira d'Artesans de Mollet té els seus orígens l'any 1984, quan el grup Tertúlia la va impulsar al carrer dels Fems amb elements de pagès. Des de llavors, l'Ajuntament s'hi ha implicat per convertir-la en una de les fires més visitades de Catalunya. I per altra banda, us informem, i ara parlem de mobilitat, perquè els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de la R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara en febrer de 2027 l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, on s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant en la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorn dels trens a Mollet-Santa Rosa.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Oller.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entra a l'Espai Solidari Conxita Riobó Becerra, una apassionada de l'educació amb una trajectòria dedicada a acompanyar infants i joves amb necessitats especials. Formada en pedagogia terapèutica a la Universitat Rovira i Virgili, actualment és professora a l'Escola d'Educació Especial Plansó, on treballa dia a dia per adaptar l'aprenentatge a cada alumne, creant un entorn proper, accessible i motivador. La seva vocació i compromís es reflecteixen en la seva manera d'entendre l'educació com una eina per potenciar les capacitats de cada persona. Gràcies, Conxi, per venir. Em fa especial il·lusió que l'escola vingui, que tu estés aquí, perquè aquest projecte no és el primer any que ho compartim i penso que col·labores molt bé amb tots els projectes que us proposem i t'ho vull agrair especialment.
3: Gràcies, Imma. M'has fet sentir una mica emocionada i tot quan sento les teves paraules de tants anys de dedicació, és que ni hi penso, dels anys que fa que estic a l'escola, i ara ho has reflexat tan bé que m'ha emocionat
2: i tot. És que tenia que ser des del carinyo la teva presentació.
3: Gràcies.
2: No podia ser d'una altra manera.
3: Gràcies, Imma.
2: L'Escola d'Educació Especial Plansó atén alumnes i joves amb la condició d'espectre autista, oferint una educació adaptada i fomentant la inclusió. L'any passat va rebre el premi Participa a l'Escola pel seu projecte TEA Accessible, per facilitar la comprensió i orientació de les persones amb TEA als espais públics. Amb una trajectòria de més de 40 anys, l'escola treballa per l'autonomia i la integració de l'alumnat, col·laborant amb entitats i empreses per impulsar una societat més inclusiva. A més de la Conxi, avui ens acompanya una persona molt especial, del Leo Adetokounmbo, que és un alumne de l'escola que està a secundària. És el seu últim curs i volem acomiadar-lo, Leo, perquè te volem donar les gràcies especialment, ja t'ho he dit al cotxe, per la sort que hem tingut de que hagis estat a la nostra escola i treball que fas sempre i la superajuda que suposes sempre a les senyoretes. Ja saps que jo m'alegro molt de poder compartir el temps de l'acollida amb tu i t'agraeixo molt, Leo, que hagis volgut venir avui aquí. Gràcies, Leo.
4: Sentim a parlar habitualment sobre autisme, però no tothom sap què vol dir. Ens podríeu explicar què és l'autisme?
5: L'autisme és una condició neurodivergent on normalment presenten característiques concretes. Solen tenir interessos específics i experimenten reptes en la comunicació i en les interaccions socials. Però hem de tenir en compte que parlem sempre d'un espectre de característiques personals on poden intervenir molts factors.
3: Jo apuntaré una mica el que és la definició segons el manual del diagnòstic de trastorns mentals, que és exactament que esdevé un trastorn d'origen neurobiològic que s'inicia en la infància i que sobretot afecta el desenvolupament de la comunicació social i manifesta comportaments i interessos repetitius i restringits. És crònic, amb diferents graus d'afectació, d'adaptació funcional i funcionament a escala lingüística i cognitiva segons el cas i el moment evolutiu de cada persona. No és lineal. Uh-huh. És a dir, hi ha diferents etapes i diferents tipus d'ajuda segons el grau d'afectació que hi hagi amb el trastorn de l'espectre autista.
4: Clar, un dels conceptes clau quan parlem d'autisme és la teoria de la ment, no? Que ens podria dir que algunes persones autistes diuen que comunicar-se amb els altres pot ser difícil, com ara ens explicava el Leo i també

0: apuntaves tu, Conchi. Per exemple, ens pot costar mirar els ulls, entendre les bromes o saber què pensa realment una persona quan estic parlant amb ella. Com ho viuen les persones que presenten aquesta condició?
1: A veure, percebre, interpretar, aquesta capacitat que tenim nosaltres està alterada en el trastorn de l'espectre autista. És difícil que ells sàpiguen entendre les dobles versions, la intenció de l'altre quan parla, perquè ells solen ser literals amb el seu pensament. Llavors és complicat. Llavors això els dificulta a nivell social poder mantenir una relació normalitzada, el que nosaltres entenem com a normalitzat.
2: Sí, autisme és un concepte ara que està molt estès, conegut, ja no és un problema per ningú. Tenim al cap personatges com Sheldon Cooper o com la sèrie Atípico. Com podrien combatre els estereotips sobre l'autisme?
1: És cert i és veritat que cada vegada hi ha més nens amb autisme. I allà s'ha posat molt de moda, sobretot perquè la gent mira moltes sèries, és el que dius tu, no? Hi ha moltes sèries que parlen sobre l'autisme, però que només se centren en un apartat molt concret, no? Solen ser nens que són molt brillants en un aspecte, no? I llavors la gent se queda amb aquest concepte de que la persona amb autisme té com unes altes capacitats centrades en algo molt important. O sap tocar molt bé el piano, clar, o és un expert en números en matemàtiques. I això no és que sigui del tot cert, tampoc és mentira. El que passa que a les sèries pues, ho focalitzen tot en algo molt concret per donar molta visibilitat, no? Però això no és realitat. I la realitat que nosaltres tenim a l'escola i a les altres escoles que claro, no tenen presenten... amb autisme, vull dir, hi ha tot un conjunt de variables, no?, dintre de l'espectre autista, que per això es diu espectre. Què hem de fer per entendre'ls millor? Bueno, lo que te dius tu del canvi de mirada. Hem d'aprendre a mirar-los d'una manera diferent, amb el sentit que ens hem de basar molt en l'observació i en modificar l'entorn. No que ells s'adaptin a nosaltres, sinó adaptar tot el que tenen al seu voltant, sobretot entenent-los i comprenent totes les situacions les que es poden donar, perquè ja existeixen moltes barreres per als nens amb autisme. Moltes barreres que dels que nosaltres no som conscients, barreres físiques, barreres sensorials, hi ha una quantitat d'estímuls enorme, barreres físiques, algo tan senzill com poder accedir a un espai, barreres cognitives, l'entendre on estan, per això és tan important lo pictografiar. Dintre del banc d'aliments tenim, està tot pictografiat per a que ells sàpiguen en tot moment què és el que han de fer, quin tipus de productes hi ha, com van els lots, tot això és molt important. Entonces, a vegades només ens quedem amb la idea de que el nen està tenint una rebequeria, però darrere de tot això hi ha tot un procés i un procés de frustració degut a totes aquestes barreres de les que hem parlat que ell no entén.
2: Quins són les principals dificultats que les persones autistes troben en una societat que dona tanta importància a la comunicació no verbal? Creient i, bueno, estem segures de que podeu comunicar-vos i que sabeu i ens explicareu alguna altra manera per entendre's millor.
1: A veure, el TEA Accessible és un projecte que vam fer des de l'escola. Els nostres alumnes i els mestres teníem unes inquietuds davant d'unes mancances que veiem a la nostra societat. Llavors, aquestes inquietuds que les vam posar en comú amb els alumnes de secundària, vale, Leo, que estem parlant del TEA Accessible.
3: Sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Vale.
3: Sí, estem parlant del TEA Accessible.
1: Vale. Llavors, ens van proposar un repte que era intentar fer que el nostre entorn, l'entorn més proper, com és l'escola, fos més cognitivament accessible. O sigui, que tothom pogués entendre els espais als que tenia al voltant. Llavors van començant pictografiant, o sigui, tenien pictogrames de l'Arasac, dels entorns que teníem a l'escola, pues el lavabo, la cuina, el menjador, i això va ser el que vam fer de començament, pictografiar l'entorn més proper. Després, la bola se va anar fent més gran i vam proposar a les famílies que participessin d'aquest projecte del TEA Accessible. Llavors, les famílies van començar a dir, ah, pues el meu fill va a la panaderia del barri cada dia, pues podem demanar permís a la panaderia del barri si volen tenir un pictograma sobre el seu establiment, que així ajudarà a tothom a saber que allò és una panaderia. I així ho vam anar fent, i en la primera fase del projecte vam aconseguir tenir 133 establiments que tenien el nostre picto.
2: Ostres!
1: Tant als barris més propers de Lleida, tenint en compte les famílies, que van fer una gran tasca, i després ja Per exemple, els nens de compartida també ho vam fer, ho vam extrapolar a les escoles, i llavors les escoles dels nens que tenim amb compartida, pues, també van pictografiar el seu centre, i això se va anar estenent com un atac a d'oli, i el boca a boca va fer molt, i el Leo va fer una presentació juntament amb els companys de la classe, un vídeo molt xulo explicant al seu institut què és el que havia de fer.
2: Leo?
3: Sí. Sí, jo també he explicat els teus als meus companys de l'institut.
2: Molt bé.
0: Clar, llavors aquesta és una de les opcions que podem introduir a, pues, tant a les nostres escoles, als espais públics, també als espais privats, no? Pues, com la pastisseria del barri, el forn de pa, per millorar la comunicació i per integrar, no? Tot el que parlàvem al principi, tota aquesta integració social que es necessita perquè no sol les persones amb autisme s'hagin d'adaptar a la societat, sinó que la societat també s'adapti amb aquestes persones que viuen a la nostra societat i en formen part, no? És una de les eines de comunicació que podem millorar.
1: Sí, és el que intentem dir, que sigués una comunicació fàcil, que sigui un llenguatge directe, que pugui arribar a tothom, no només a les persones amb TEA. Vull dir, moltes persones que tenen dificultat, persones que no saben llegir, escriure, els nouvinguts. Vull dir, tot aquest sistema de pictogrames ajuda molta gent a que la societat sigui més inclusiva amb tothom.
0: A mi ara se'm planteja també una altra pregunta, perquè sembla com que l'escola no és aquest entorn protegit, però què passa quan s'acaba l'escola obligatòria? Perquè moltes persones autistes no troben opcions per seguir estudiant.
1: Actualment, pel perfil del nostre alumnat, que és el que hi ha ara al mercat, com si diguéssim, no? Podem trobar itineraris formatius específics, podem trobar auxiliar de restauració a l'escola d'hoteleria, auxiliar en vendes i atenció al públic, que està localitzat a l'escola del treball, auxiliar en cura d'animals i espais verds, a Mollerussa, auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives, a Tarragona. Vull dir, no us penseu que a Lleida hi ha molta més cosa, eh? Yeah. Programes de formació i inserció per a persones amb necessitats educatives especials, a l'escola de les bases del Picat, auxiliar de confecció tèxtil i pell, que ho fan a la llar de Sant Josep, auxiliar de perruqueria i estètica al Torre Vicenç. Però el ventall és petit, sembla que estiguem explicant molta cosa, però
2: clar,
1: realment...
2: És que la gent de la seva edat, quan va fer cicles... Clar,
1: té moltíssim
2: tenen
1: ventall.
2: Tenen 2.000 cicles per fer.
1: I sembla que, de tot això que he dit, o sigui, sembla que per les nenes només pugui haver perruqueria i esteticient. Vull dir, és una cosa com a molt...
2: Aquesta és una altra.
1: Aquesta és un altre meló, que aquí també podríem
2: debatir. La Mary debatir. Volia abordar el tema de les dones en l'autisme, però ho hem deixat córrer.
1: Sí, la majoria d'aquests perfils no encaixen amb el nostre alumnat. A nosaltres ens aniria molt bé un altre tipus d'estudis encarats a la logística, a tasques informàtiques de programació, a disseny gràfic. O sigui, nosaltres animem als instituts a que ofertin aquests perfils, aquests itineraris formatius, perquè no existeixen pels alumnes amb necessitats educatives especials. Llavors, nens que són bons amb això no poden accedir a aquest, perquè no s'han creat aquests itineraris.
2: Parlem del projecte Joves en Acció Social, este conveni entre el Picat Solidari i l'escola Plansó, que sempre ens ha agradat tant, no? Amb el temps i amb l'ajuda de la Mary, li van posar, pues, la teoria, diguem-ne. I ara el projecte es diu Joves en Acció Social, TEA, i venen els vostres alumnes, els nostres alumnes, i participen amb nosaltres. Què feu exactament en aquest projecte, Leo? Què fas exactament?
3: En aquest projecte elaborem lots amb productes bàsics d'alimentació i higiene. També ajuda a endreçar els productes que arriben dels supermercats.
2: I per a qui prepareu aquests lots?
3: Preparem aquests lots per a les persones que ara necessiten ajuda per determinades circumstàncies, i per això és important, perquè ens fa entendre que tots podem necessitar aquesta ajuda en algun moment.
2: Pues tens tota la raó, Leo. És cert que qualsevol persona susceptible d'acabar venint a un banc d'aliments o quedar-se en risc d'exclusió social. Us agrada participar en aquest voluntariat, Leo?
3: Ens agrada molt, ja que a més de fer una tasca solidària i poder ajudar, també fem una tasca ocupada apassionar i aprenem a treballar.
0: És un projecte que és molt, molt, molt senzill, no? I a la vegada és important tant per a vosaltres com per a les persones que en aquest moment estan al Banc d'Aliments. A mi m'agradaria també saber que, si ho és, per què és important per l'escola, els Joves en Acció Social?
1: Molt bé, per nosaltres...
2: I per l'escola.
1: És que fa molt temps que venim i forma part ja del nostre projecte educatiu de l'escola. Vull dir, estem esperant a que l'Aima mos digui quan comencem a fer l'activitat del Banc d'Aliments. Perquè, bueno, és important per molts factors. Dona eines per treballar d'una manera diferent, perquè ens fa sortir de la nostra zona de confort i de la zona de confort dels alumnes, perquè, bueno, s'han d'adaptar a un espai nou, fer coses noves. A vegades ens sorprèn que alumnes que pensàvem que potser no es podrien adaptar s'estan adaptant superbé i estan...
2: Aquest any tenim dos casos superguais que estan funcionant molt bé.
1: Molt bé, i teníem els nostres dubtes perquè, bueno, pues lo que parlàvem d'aquestes barreres tan sensorials, emocionals que tenen, pues pensaven que potser l'entorn no se sabria adaptar.
2: No seria propici per ells.
1: No seria propici per ells, però hem sabut adaptar bé l'entorn perquè ells se sentin còmodes. I per nosaltres és molt important. I és veritat que per l'escola fem un esforç organitzatiu, perquè ja sabeu que som una escola petita, amb 40 alumnes, i els mestres i els educadors han de fer un esforç organitzatiu important per poder no donar sortida a les 3 o 4 persones adultes que sortim cada 15 dies per poder fer aquest projecte. Vull dir que és un treball en equip, que només visiblement són pocs, però al darrere, a l'ombra, hi ha uns quants més que també, sense la seva ajuda, no ho podríem fer.
4: I jo penso que també és...
2: Us presento ara mateix a la Patri Robles, que és la tutora de Leo, mestra de l'Escola d'Educació Especial Plançó. Estem encantats de que vulgui parlar i participar amb nosaltres. Li estem donant temps perquè s'habitua al micro. I endavant, Patri.
4: No, només volia dir que és una oportunitat que ja que reclamem que hi hagi possibilitats de treball o formació fora de l'escola, no una vegada que s'acabi l'escola, doncs el Banc d'Aliments també ens dona aquesta oportunitat per poder comprovar que els nostres alumnes fiquen en pràctica, no?, les habilitats cognitives treballades a l'escola fora del nostre entorn, no?, per protegir, i ho fan molt bé, la veritat. Així que continuem animant a la gent que ens doni feines i formació.
0: En definitiva, que sempre abans de deixar-vos marxar de l'espai solidari i fer-vos la última pregunta, que encara no hi arribo, sempre ens agrada parlar o que ens pugueu explicar què podem fer nosaltres com a societat, com a persones que habitem aquest planeta, en el nostre dia a dia, per millorar la qualitat de vida de totes les persones, incloses les persones amb autisme. Què creieu que podríem millorar per aconseguir aquesta inclusió real de les persones amb autisme o neurodivergents? No? Ens heu parlat del T accessible, però podem fer més coses a part del T accessible?
1: Bueno, aquest és un dels objectius fonamentals de la nostra tasca com a docents, no? I pensar que ens queda molt per parlar, per treballar sobre la inclusió, i des de l'escola pues, intentem fer petites aportacions, no? amb això. Un dels projectes que fem és el projecte CEPSIR, que oferim recursos a les escoles ordinàries envers alumnes amb TEA. Fem coordinacions amb les escoles ordinàries i donem pautes als mestres que tenen alumnat amb TEA, que cada vegada hi ha més a totes les escoles i instituts. I també, com hem parlat, del projecte TEA Accessible, que per nosaltres és el nostre puntal, que és molt important, i continuarem treballant amb ell. Això com a los tres pilars bàsics de coses que podem fer.
0: I ara sí, ja, abans de deixar-vos marxar de l'espai solidari, tenim una última pregunta que fem a totes les nostres convidades. Ens agradaria que les definíssiu les dos, que és: com definiríeu la solidaritat?
2: Vinga, Leo, comença tu.
3: Sí. Per mi, solidaritat seria tractar els demés com vols que tractin a tu.
2: Sí, senyor. Molta gent que ve aquí ho diu.
1: Una altra idea.
2: A veure.
1: No. A veure, la solidaritat és donar sense esperar res a canvi, diuen. Però en aquest cas, aquest projecte sí que ens ha donat a canvi l'experiència de sentir-nos útils, d'aprendre fora de la nostra zona de confort, com és l'escola, de gaudir d'un aprenentatge diferent que ens servirà per un futur no gaire lluny. Això és el que per a mi representa la solidaritat.
2: I amb aquesta meravella acabem i tancarem avui el nostre espai solidari. Us agraeixo profundament des del cor que heu volgut venir i que ens feu suport en aquest projecte per al Picat Solidari. És molt important. I gràcies per la vostra col·laboració.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies als tres. Gràcies, Leo.
5: Gràcies a totes.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: Aquest últim programa de la temporada d'estiu és la repetició d'un programa especial que considerem prou interessant per tal de conèixer aquesta formació musical única, que és la cobla. Totes les sardanes són obligades i abans de començar a escoltar-les, dir-vos que divendres que ve, 25 de setembre, iniciarem la temporada 2026-2027. Ens hi posem, doncs, i ho farem començant amb els instruments situats a la fila del darrere de la cobla. La trompeta, en trobem dues i en algunes cobles tres. És un instrument de vent fet de metall i amb un mecanisme de pistons propi de moltes altres formacions musicals. De tots els instruments de metall que trobem en una cobla, la trompeta és el que té el so més agut.
4: Començarem amb clan. Sardana obligada per a dues trompetes i estrenada l'any 2009 a Salou. El seu autor és en Carles Martí Fresquier, compositor de sardanes i instrumentista de trompeta, nascut a Sant Carles de la Ràpita, a la comarca del Montsià, l'any 1982. Escoltem-la interpretada per la cobla Reu Jove.

0: Hem escoltat Clan, sardana obligada de dues trompetes d'en Carles Martí Fresquier, interpretada per la cobla Reu Jove.
1: Ara és el torn d'un altre instrument de vent, fet de metall i que és molt similar a la trompeta, però amb unes dimensions més grans. Parlem del trombó. Hem escollit la sardana obligada d'aquest instrument que porta per nom l'Amic Jordi. L'Estanislau Puntí i Alsina, compositor de sardanes i instrumentista de trompeta, fiscor i trombó, n'és l'autor. La cobla Ciutat de Girona ens l'ofereix.

0: era l'amic Jordi, sardana obligada de trombó de l'Estanislau Puntí i Alsina i amb la interpretació de la cobla Ciutat de Girona.
1: Parlem ara del fiscorn. En trobem dos i és també un instrument de vent fet de metall. És de tubuladura ampla i amb mecanisme de cilindres. És semblant a la trompeta, tot i que lleugerament més gros, però el ser de conicitat més accentuada fa que el seu so sigui menys estrident. Escoltem la sardana, parella de fet, obligada per a dos fiscors, estrenada l'any 2003, el seu autor és en Josep Cassú i Serra. És el tor de la cobla La Principal de la Bisbal.

0: d'en Josep Cassú i Serra és la sardana que hem escoltat. Obligada de dos fiscors, el seu nom és Parella de Fet i l'ha tocada la cobla de Principal de la Bisbal.
1: El contrabaix és l'únic instrument de corda que hi ha en una cobla. És de corda fregada, sent el més greu d'aquesta família. Té elements que el fan semblant a la viola, el violoncel o el violí. Es pot tocar amb arc o amb pizzicato i per les seves dimensions es toca dret. Per la seva feblesa de so respecte a la resta d'instruments de la cobla, s'acostuma a doblar-lo generalment amb un fiscor o amb algun altre instrument.
0: Escoltem d'en Martirià Font i Coll la sardana Rondinaire, estrenada l'any 1990. Sardana obligada de contrabaix i dedicada per l'autor en Jordi Roscada.

0: Sardana obligada de contrabaix porta per nom Rondinaire i el seu autor és en Martirià Font i Coll.
1: Acabem aquesta primera part amb una sardana obligada per de dos instruments. El seu nom, Anella de Set, estrenada l'any 1976. El seu autor és en Miquel Tudela i Benavent, obligada de fiscor i trompeta, i ens l'ofereix la Copla Montgrins.

0: Anella de set, obligada de fiscorn i trompeta, és d'en Miquel Tudela i Benavent i l'interpretació a càrrec de la Cobla Montgrins.
1: Fins aquí la primera part del programa. En uns moments hi tornem.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca ha organitzat per avui dissabte el 22è Mercat de l'Euro, una cita anual com l'Avinguda Llibertat de Parades, amb tota mena de productes, tots amb un mateix preu, un euro. La presidenta de l'associació, Montserrat Cabarrocas, explica que els paradistes poden posar a la venda tota mena d'articles amb l'única condició que cadascun tingui un preu d'un euro.
1: Bueno, el mercat de l'euro pot venir qui vulgui, però sap que té una norma bàsica, que el preu màxim que pot demanar per una cosa és d'un euro. Una altra cosa és que tingui coses petites i faci dos un euro, tres un euro, però el preu màxim té que ser un euro. És més, si per exemple, posem pel cas, té un joc de cafè, i clar, diu, no vendré tot un joc de cafè de 6 tasses i 6 plats, doncs pot posar a euro el plat i la tassa i no ho ven separat, ¿vale? Però no pot demanar més d'un euro. Aquesta és una de les normes que se'ls posa als paradistes. Vendre, poden vendre de tot.
0: Entre els participants hi ha associacions sense ànim de lucre i també joves que aprofiten l'ocasió per vendre objectes que han conservat des de petits. Els visitants hi poden trobar tota mena de productes i fins i tot articles inesperats. Un any més, l'organització espera que el mercat de l'euro sigui tot un èxit. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat aquesta setmana la programació d'activitats, cursos i tallers 2026-2027 adreçada a les persones majors de 55 anys. La nova temporada ofereix 82 cursos i tallers i posa a disposició de la ciutadania un total de 1.100 places. Més d'un 30% de l'oferta és gratuïta, mentre que la resta de cursos compten amb bonificacions en funció de la renda familiar. La programació inclou cursos anuals, quadrimestrals i monogràfics amb propostes vinculades a les habilitats personals, l'expressió, les noves tecnologies, les humanitats, la salut i el creixement personal, entre d'altres.

Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Reprenem l'Espai Sardana. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta segona part. Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
3: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
4: Comencem musicalment aquesta segona part de l'especial Sardanes Obligades amb els instruments de la fila del davant. I ho farem amb el flabiol i tamborí. El flabiol és l'instrument més petit de la cobla, és de la família de les flautes i està fet de fusta de ginjoler o banús.
3: El tamborí normalment és de fusta, encara que també en trobem de metàl·lics i s'utilitza amb una petita baqueta d'uns 25 centímetres de llargada. El flabiolaire és l'encarregat de tocar també el tamborí.
4: Gaudirem ara amb la sardana Vora el niu, de l'Enric Sans i Salelles, obligada, com no, de flabiol. Estrenada l'any 1949, ens la interpreta la principal de la Bisbal.

0: Sardana obligada de Flabiol de l'Enric Sanz i Salelles, interpretada per la principal de la Bisbal i que porta per nom Vora el Niu.
1: Anem cap al tible. En tenim dos. És un instrument de vent de fusta de ginjoler i embocadura de doble canya. Té un so estrident, agut i punyent, molt apropiat per a fer de solista. Hem escollit la sardana d'en Josep Blanc i Reinal i estrenada l'any 1928 al Judici Final. Obligada de tible, repetim amb la principal de la Bisbal.

0: El judici final d'en Josep Blanc i Reinald serà obligada de tible amb la principal de la Bisbal.
1: I què hem de dir de la tenora? De les dues tenores que hi són presents a la cobla, l'instrument més representatiu amb un so magnífic, expressiu, plora, riu i solista per excel·lència. Instrument de vent de fusta de ginjoler i embocadura de doble canya i que el gaudirem amb la sardana va de tenor. Estrenada l'any 1952, el seu compositor és en Ramon Rosell i Mestres i ara serà el torn d'escoltar la Salvatana.

0: Sardana obligada de tenora, va de tenor, d'en Ramon Rosell i Mestres amb la Cobla Salvatana.
1: I tots aquests instruments dels que hem parlat i tan enamorats i enamorades ens tenen, formen aquest conjunt musical autòcton de Catalunya que pot interpretar música de qualsevol tipus, però principalment sardanes, i que no és una altra que la Cobla.
0: Per acabar el repertori d'aquest espai sardana ho farem escoltant la sardana Xerraire. És obligada de Cobla, estrenada l'any 1947 i d'un dels grans mestres, en Manel Saderra i Puigferrer. Endavant amb la Cobla, la principal de la Bisbal.

0: Fins aquí l'Espai Sardana d'aquest divendres 18 de setembre de 2026, últim programa de la temporada d'estiu. Finalitzem amb la sardana obligada de cobla, Xerraire, de Manel Saderra i Puigferrer, i la principal de la Bisbal.
1: I un últim apunt. Tal com us hem dit abans, el divendres que ve, 25 de setembre, iniciem la temporada 2026-2027. Mentrestant, gaudiu de la vida, i si és amb sardanes, molt millor.
0: Salut,
1: sardanes, i seguim!

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:45 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estacen, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Barcelona, 8 del matí. Els trens van plens, els cotxes no es mouen. I mentrestant, les hores passen. Un estudiant ha de creuar la ciutat. A peu, amb bici, amb cotxe o amb Renfe. El rellotge corre, però el temps no és sempre el mateix.
2: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates. Bon dia, Laura.
3: Bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Avui parlem d'una cosa que tots vivim, moure'ns.
5: Però també de quan triguem a fer-ho.
3: El repte d'avui és que trieu un d'aquests mitjans de transport per anar de Plaça Espanya a Plaça Catalunya de Barcelona. I estimeu el temps que trigaríeu. Podeu anar corrents, amb bici, en cotxe o en rodalies.
4: Aviam. Quina distància deu ser entre Plaça Catalunya i Plaça Espanya?
3: Ara que ja portem molt ritme, vinga, referències que...
5: És que crec que mai he anat caminant, o sigui, hauríem, aviam, aniríem per Gran Via, no?
4: Sí, sí, podríem anar per Gran Via.
5: Gran Via, aniríem
3: clar,
5: rec.
3: Si vas per Gran Via, vas com atrevessant tota l'Eixample.
5: Sí.
3: I per tant et vas trobant tots els carrers verticals de Barcelona. I l'altre dia va sortir la dada de quan hi havia entre un carrer i un altre de l'Eixample, us en recordeu?
5: Sí, el dia de la Sagrada Família a Camp Nou, no?
3: Exacte.
5: Rambla Catalunya, no?, el primer. Balmes.
3: Aribau
5: i Muntaner, sí.
3: Casanova. Llavors hi ha Villarroel, Urgell, Comte Borrell, Viladomat.
5: Calàbria.
3: Rocafort. Entensa. I després Vilamarí, Llançà. I ja vas al carrer Tarragona, que és com a l'altura de Plaça Espanya.
5: 15 per 113, no?
3: Sí. Per 100 seria quilòmetre i mig.
5: Sí.
3: Però com que és una mica més, tirem llarg.
5: 2 quilòmetres,
3: caminant. Dos quilòmetres i poc,
5: I,
3: jo crec que sí. Si anéssiu corrent, quant trigaria?
5: Jo si he de triar, jo diria que amb bici ha de ser més ràpid.
3: Vale, perquè la bici, a quanta velocitat va una bici? Una bici no professional, el típic que agafes la
5: 20
3: bici...
5: 20 quilòmetres per hora?
3: Vale, doncs 20. 20 quilòmetres per hora. Per tant, si has de fer 2 quilòmetres, hauríem de dividir entre 10...
4: Que són 6 minuts.
3: Exacte, que són 6 minuts.
5: 6 minuts.
3: Això amb bici.
4: Jo tinc la referència que anant a peu són uns 3 quilòmetres per hora.
3: Corrent vas tipus a 10 per hora, és un bon ritme.
5: Corredor.
3: Entre 8 i 12, però... Caminant, és això que tu deies, que és 3 quilòmetres per hora... Vale, llavors, amb bici eren 6 minuts. Mira, aquesta és la típica cosa, que la gent que li encanta allò de la regla de 3, aquest és un cas que el que estàs fent és proporcionalitat. Si faig la meitat, he de fer el doble a l'altra banda. Clar, tothom diria, home, amb el cotxe és com vas més ràpid de tot el que hem dit, però clar, t'obliguen a fer parades. Si tu vas corrent, no tens per què parar.
5: Depèn de l'hora que surtis,
3: exacte,
5: també, no?
3: Si vas en hora punta, sortida de col·le o quan tothom va a treballar, buf, allà pots estar parat o el que sigui. De fet, a Google Maps sabeu que hi ha una opció que et diu a quina hora vols arribar. I tot això són sistemes matemàtics d'investigació operativa que fan tot de...
5: Mitjanes,
3: estimacions.
5: Sí.
3: I miren les dades i van com aprenent... Bueno, això està superestudiat i són tot models matemàtics que són complexos, per això la gent el que fa és d'usuària i ho posa al Google. També ens podríem preguntar altres coses. Ara ja no de temps, sinó de quants passatgers pot transportar una línia de metro en hora punta. Quanta gent creieu que hi cap en un metro...
4: Enxubats a les 8 del matí.
3: A les 8 del matí.
5: 5 vagons?
4: Entre, 6 sí, vagons. Entre 5 i 7 vagons o 8.
5: Quants metres fa un vagó?
3: Home, les portes és metro i mig, dos metres, segur. I hi ha potser 3 o 4 portes, i entre porta i porta hi ha més.
5: Doncs, no sé, 20.000 persones.
2: Saps què? Anem a contrastar. Per afinar una mica, trucaré a Transports Metropolitans de Barcelona. I ens atén Gerard Bonvehí. Ell és el responsable d'anàlisi i estratègia operativa de metro de TMB. Gerard, quants viatges es fan a l'any comptant totes les línies de metro de Barcelona?
6: Doncs mira, l'any 2024 vam tancar amb 469 milions de viatgers. Aquesta xifra és el rècord històric de la xarxa de metro i suposa un increment del 6% respecte al rècord anterior, que era de l'any 2023.
2: Quin és el moment de punta?
6: Els dies laborables és quan més passatge portem, especialment a l'hora punta del matí, entre les 7 i les 9 del matí. A nivell d'estacions, doncs, els grans intercanviadors són els que més demanda absorbeixen. Espanya, Catalunya, Diagonal, per exemple. El dia que tenim més validacions de l'any és el dia de Sant Jordi, habitualment. Uh-huh. Aquest any, 2025, vam assolir el rècord de validacions en un dia, amb 1,88 milions de validacions, que és el rècord històric. De fet, mai havíem transportat tanta gent en un únic dia.
2: I sabries dir-me quin aforament té un cotxe del metro de Barcelona?
6: Sí, cada tren té aproximadament capacitat per uns 900 passatgers, excepte la línia 1, que els trens són una mica més amples, perquè tenim amplada via ibèric, i tenen aproximadament un 20% més de capacitat.
2: Pot ser que se superi aquest límit d'aforament previst? Per exemple, per la Mercè, jo recordo nits d'agafar el metro després d'un concert per desplaçar-te cap a una altra zona, i els usuaris empenyen com si fos un tren japonès, fins que no hi cap ni una agulla.
6: Això és el que treballem, no? Perquè la ciutadania doncs, pugui viatjar amb condicions de confort i sempre doncs, quan arribem en aquests grans esdeveniments intentem reforçar al màxim l'oferta de transport per això, per garantir que tothom pugui arribar al seu destí de la manera més confortable possible. Per exemple, la línia 5, doncs estem sobre els 2 minuts i mig de freqüència.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Gerard.
6: A vosaltres.
2: 900, eh? Jo havia dit 20.000. M'he passat molt. Però deixa'm dubtar que siguin 900, eh? En hora punta jo crec que de 1.000 no baixa.
3: Vale, i ara ens podríem plantejar amb cotxes. Quants cotxes poden entrar i sortir de Barcelona en un dia? Podríem trucar a veure si algú ens pot donar alguna pista, perquè quan estàs estimant coses que se te'n va de la teva experiència és quan et quedes que no saps ni per on agafar-ho. Llavors, aquí és on és important que truquem algú que en sàpiga.
2: Hem decidit trucar a l'AMB. Ens atén Òscar Llatge. Ell és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Bon dia, Òscar. En un any, teniu quantificat quants vehicles es mouen entrant i sortint de Barcelona?
7: Són uns 293 milions de vehicles l'any.
2: 140
7: milions d'entrada i 150 milions de sortida.
2: Déu-n'hi-do.
7: Dels quals, potser això també seria interessant remarcar, uns 30 milions són vehicles pesants.
2: Els darrers dos anys han estat els més intensificats, a excepció del 2019. Sí que és veritat que la pandèmia tots vam veure doncs un increment de les tendències de teletreball, etc, que van potser millorar l'afluència de cotxes. Però quina és l'evolució que heu pogut constatar al llarg dels anys?
7: L'evolució en general va molt lligada precisament a coses socials. Diguem-ne, la pandèmia, el confinament va afectar moltíssim, però l'economia també afecta molt el preu de combustibles i l'atur, totes aquestes coses, no? El comerç exterior, perquè pensem que Catalunya és un lloc de pas de molta importació i exportació. Partíem de xifres del 2009 de 826.000 vehicles diaris i vam arribar al 2019 al màxim amb més de 900.000, 911.000 concretament, 1.000 vehicles al dia. A la pandèmia hem dit 724.000, una baixada considerable, i després es recupera, però s'ha quedat estancada a 800 i pico mil. No? D'alguna manera, en aquest anell d'estacions que tenim per a mesurar l'entrada i la sortida, hi ha una reconfiguració del trànsit per culpa de la gratuïtat de l'AP7 i diferents autovies, no? Que hi havia gent que abans entrava i sortia a Barcelona, sobretot vehicles pesants, i ara ho fan d'una altra manera, de manera que no els compten. I no arriben a entrar, potser van al port, però no, si van al port ja no els compten. No? Tenia una petita reconfiguració que pot afectar en això.
2: Esclar. I ja per acabar, quin sistema de càlcul es fa servir?
7: El sistema clàssic que tenim són espires de contacte, són espires electromagnètiques que estan enterrades a la carretera en diferents punts. Quan passa un cotxe per damunt, doncs, genera una variació d'aquest camp magnètic i això doncs, compta el pas d'un vehicle, la seva longitud, també pot comptar la seva velocitat a la que passa. I tenim, concretament, per en aquest comptatge d'entrada i sortida, tenim a un radi de Barcelona uns 10 quilòmetres, a totes les vies principals, tenim una estació assegurada. Això és un sistema que probablement amb el temps, i nosaltres ja estem treballant-hi, s'anirà substituint per sistemes una miqueta més intel·ligents, no? Com aplicant el tema de la visió artificial per computador. Tendríem a passar cap a sistemes de càmeres que van filmant i a un procediment després que llegeix, diguem-ne, que interpreta la imatge i compta els vehicles, la seva velocitat, etc. I també diu quin tipus de vehicle és, fins i tot si són vianants, no?
2: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Doncs a disposar, ja ho sabeu.
3: Déu-n'hi-do tot el que ens han explicat. I sí, el metro és compacte, constant i eficient. De fet, hi cap moltíssima gent, ja ho hem vist. Però els cotxes ocupen molt espai per persona i, clar, hi va poca gent. I aquí és on entra el concepte de densitat i d'optimització. Vale, una altra cosa que és important amb el temps és el tema de la percepció. De fet, ara aquí us plantejaré jugar una mica, perquè el que està clar és que la percepció del temps canvia molt si ens ho estem passant bé o si ens avorrim.
5: Sí.
3: No? O sigui, sembla que una cosa és el temps de rellotge i una altra és com el percebem. 10 minuts llegint el metro passen ràpid, però 5 minuts en una cua
5: són eterns.
3: Llavors, ara farem una prova. Vale? Ara necessito que tothom estigui atent. I farem un experiment d'estimació de temps. Això també és una activitat que fem molt a classe, però ara, així amb ràdio, el que farem serà que posarem un fil musical uns quants segons. No us dic quants segons. L'única que sabré quants segons és seré jo, ni vosaltres ho sabreu. I quan pari, doncs haureu de dir creieu que han passat. Val? Llavors, no podeu mirar el rellotge, ni a vosaltres dos, ni als que esteu a casa. Val? Llavors, intenteu, cadascú té les seves estratègies per calcular la noció del temps, però jo posaré la música i la pararé quan jo vulgui.

0: Estem abaratint el podcast. Minutos musicales i dale. Això en ràdio no es pot fer, és que no es pot fer això en ràdio.
1: Mira, perquè tu, com que saps de ràdio i no i saps que no es pot fer, t'estaves posant nerviosa.
0: Ui, moltíssim.
1: Se t'estava fent llarguíssim. Si ara et pregunto quants segons he estat...
0: 20 segons.
1: Tu què diries, Albert?
2: Jo n'he comptat 17.
0: Una publi.
1: Deixem que els oients diguin, però... A veure... Us heu quedat curts els dos.
0: És que ja t'he dit jo que era moltíssim. O sigui, Laura, això no ho podem fer.
1: Però mira, ja ho hem fet.
2: El temps és el millor lladre.
1: Vale, ara, s'us ha fet curt per un motiu, perquè la cançó era animada, us la coneixíeu, llavors, tot i que tu t'estaves posant nerviosa de que tenies a la ràdio la gent sense dir res, realment han sigut 32 segons. Tampoc ha sigut tant, eh? Posaré un altre i tampoc us dic quants segons, però el tipus de música serà diferent. Ara aquesta era animada, ara posaré música calmada.
0: Comencem amb aigua ja, malament, eh?
1: Però comencem a comptar a partir de quan, a veure...
0: Ara, ja està.
1: Home, però ara ja us heu descomptat.
0: No passa res, és molt bonica aquesta cançó, deixa-la.

0: sento. 15 segons.
1: A mi aquesta se m'ha fet més curta, també.
2: Hi ha un problema. O no me l'has donat d'entrada, o aquí marca que és 38 segons.
0: No pot haver passat... No han pogut...
1: Xarango, torneu, per favor, se'ns fa molt curt.
0: No han pogut haver passat 38 segons.
2: O no l'hem posat des de l'inici.
1: Sí que l'hem posat des de l'inici, sí.
2: Doncs han passat 38 segons.
0: A tu t'han passat 38 segons?
1: No.
0: Impossible.
2: Abans us he posat més
1: nerviosos.
2: Han
1: passat moltes imatges per al cap, però no m'han passat 38 segons.
2: A veure... Ah, és que el temps enganya, eh? A vegades, no tothom, però el d'estimar distància o estimar àrees o fins i tot estimar volums és algo que a vegades la gent fa.
1: Tenim
2: però
1: més pràctica.
2: Estimar temps és complicat. De fet, per exemple, la gent que... O sigui, un profe que sap que té una hora de classe, quan ja té molta experiència, sense començar ja sap el que li donarà temps a fer o no, però quan ets nou... com a profe, sempre sona el timbre i, ostres, encara volia explicar no sé què. O la gent que fa conferències, que no calcula bé el temps perquè està parlant, tal, no se sap imaginar quan li durarà aquella explicació. En canvi, quan ja ets professional d'això i ho fas sovint, ja com tens les teves referències. Però, clar, el temps és una cosa que és molt útil al final. També hem d'anar-lo entrenant. Doncs què, us ha agradat l'experiment,
1: m'ha encantat.
0: Ha sigut...
1: No sé com es valora això a casa, no? Però m'ha agradat molt, sí.
2: El que fem amb els nens, us explico l'activitat que realment fem, és que posem un comptador al projector i els hi fem tancar els ulls o els fem posar d'esquena al projector i els hi diem que ells vagin comptant interiorment el que creguin que és un minut i que quan creguin que ja ha passat un minut, que aixequin el braç i que llavors obrin els ulls. I llavors que mirin en la pantalla quants segons realment havien passat. I tu, com a profe, el que pots fer és gravar i després els hi passes el vídeo de com la gent anava aixecant el braç super d'hora i com alguns que diuen, ah, com que segur que ho faig d'hora me quedaré expressament com per contrarrestar,
1: ja
2: llavors
1: temps,
2: es passen
1: no?
2: I tal. I és xulo, i és l'estimació d'un minut. I llavors... han d'agafar referències de, per exemple, per mi un minut és respirar tantes vegades, o és cantar-me per dins la cançó de tal, o dir el poema de no sé què, la primera estrofa, jo què sé, cadascú té com referències. Clar, hi ha gent que és a un minut, ni idea. O la cançó d'aquella...
1: Clar, però les cançons més o menys duren entre 2 i 5 minuts, no?
2: Exacte. Llavors és saber-te, de fet, la gent que va córrer, que sí que necessiten saber, a vegades saben les cançons que els marquen el tempo, coses així. Una aplicació que té això del temps és, si tu un dia estàs a casa i veus un llamp, si tu comences a comptar els segons i t'esperes fins que passi el tro, els segons aquests, el que t'estan marcant és si la tempesta la tens a prop o la tens encara lluny. Tu no, o sigui, no veus el llamp i el tro a la vegada, perquè la llum viatja més ràpid que el so. Això, per exemple, a la muntanya, si estàs d'excursió, doncs et val la pena saber-ho.
1: No.
2: Si estàs a casa no és tan important, perquè mira, estàs al sofà i ja està. Però si estàs en una excursió, un viatge, el que sigui, doncs sí.
0: Cada 3 segons entre llamp i tro equivale a 1 quilòmetre. Llavors, si passen 9 segons... són 3 quilòmetres.
2: Exacte. És una aplicació pràctica per dies de tempesta. Doncs avui hem après que la mobilitat urbana es pot calcular, però sovint la percebem de manera molt diferent. Que el temps com a magnitud física és objectiu, però la seva percepció és molt subjectiva, com ens ha passat amb lo de les cançons. I que les matemàtiques ens ajuden a entendre des del flux de passatgers fins a la distància d'una tempesta, comptant només els segons.
0: I que el temps s'ha de viure, però també s'ha de mesurar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Albert. I gràcies a vosaltres que ens escolteu des de casa. Ens veiem al proper capítol d'Estimem les Mates. Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició. Des d'ahir divendres i fins demà diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves. Aquest any, ceràmica, joieria, marroquineria o espelmes conviuen amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. Una de les persones que mai falla en l'organització i en treballar per la fira és el president honorífic de l'Associació de Veïns, en Martí Turegano, que ha explicat a Ràdio Mollet que quan s'acaba una edició de la fira ja estan pensant en com serà la propera.
1: Cada any, quan acabem les fires, ja pensem en l'any següent, com ho farem. Primer reposem una mica i llavors mentalitzem en reunions i mirem de veure quina decoració podem posar a l'any següent.
0: La Fira d'Artesans de Mollet té els seus orígens l'any 1984, quan el grup Tertúlia la va impulsar al carrer dels Fems amb elements de pagès. Des de llavors, l'Ajuntament s'hi ha implicat per convertir-la en una de les fires més visitades de Catalunya. I per altra banda, us informem, i ara parlem de mobilitat, perquè els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de la R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara, en febrer de 2027, l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, on s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant en la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorn dels trens a Mollet-Santa Rosa.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril.
6: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals, que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 2:15 del migdia, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
2: Com és ser alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i

0: És el pare descansat, aquell que quan ja comença setembre, el primer dia d'escola de setembre, ja respira tranquil per primera vegada des del dia 21 de juny i li ha passat l'estiu lent, no pregunta res i no llegeix el grup de WhatsApp perquè té les notificacions desactivades des de fa un parell d'anys. Però és l'home més feliç de la comarca perquè els nens comencin a escola. Si li preguntes en quin curs van els seus nens, dubte, no t'ho sap dir, però bueno, mentre el nen arribi, dini, torni, el sistema robust, està tranquil, perfecte. Ara bé, parlaríem de la segona espècie, del pare implicat, o potser del pare massa implicat. I aquí ja parlem d'un altre nivell de compromís, no? Aquest que ha escrit a la tutora el 30 d'agost per saber quin model de llapis s'haurà de portar o si ja tenim els models de llibres preparats, i que t'escriu a les 7 del matí, a les 11 de la nit, els diumenges a l'horeta del vermut, i sempre comença igual, amb un "perdona que et molesti, però..." I ho sap, eh? Ho sap que molesta, però simplement ha decidit que molestar doncs, forma part del projecte educatiu. Al mig de tot això, una figura clau, la Gutzil. I a tots els pobles, doncs, normalment, si els pobles són petits com el nostre, només n'hi ha un en tot el poble. I ha de fer moltes coses més. I és que aquesta setmana l'home ha hagut de moure 9 armaris arxivadors, ha hagut de canviar 3 penjadors de la paret, ha pujat 20 cadires al primer pis, ha tornat a baixar-ne 12 perquè al final no s'havia aclarit bé amb la directora, ho havia entès malament, i ha arreglat la porta del lavabo que fa 4 anys que, quan comença el curs, fa el mateix sorollet. Tot això entre les 8 i les 10 del matí, perquè a les 10 havia d'anar a acabar de netejar la piscina i a obrir una porta del cementiri. Si algun dia volem saber què aguanta de veritat aquest sistema educatiu del nostre país, potser no cal que mirem els pressupostos, potser hauríem de mirar l'esquena dels agutzils. I mentrestant, arriben els informes PISA i resulta que llegim malament, que comprenem pitjor i que en matemàtiques pues, anem fent el que podem. Però clar, potser el problema no és el mètode, potser és que tenim un país sencer que sap perfectament escriure un missatge, potser de 3 paràgrafs, a les 11 de la nit per queixar-se d'un endoll, però no sap llegir l'enunciat de 2 línies. En fi, bon curs a tothom, sort als agutzils, sort als pares, sort als directors i directores dels centres, professors, que us vagi molt bé.
1: Som costums, som el que mengem. Som de proximitat. Som terra.
2: Hola a totes i a tots. Benvinguts una setmana més al Som Terra. Avui estem molt agraïts i, a més, amb moltes ganes de conversar amb la Imma Roger, de la cistella de la Imma, del Gerri. Ella és moltes coses. Ets pagesa. Imma, benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Però dir pagès és molt poc, perquè fas tantes coses.
3: Bueno, un pagès és molt de tot, eh?
2: Sí, doncs mira, tu més.
3: Sí.
2: Perquè també ets divulgadora, ets activista, podríem dir, no? I una cosa que em deies que és difícil d'explicar, que ets investigadora d'alguna manera?
3: Bueno, perquè ara tinc un petit hort on estic investigant i estic treballant amb la biodinàmica, no? Però, a més, com que m'agrada transformar els productes, pues, també m'estic així com a reinventant, em dona experiències gastronòmiques de producte vegetal transformat. I, bueno, sí, una miqueteta m'agrada ensenyar de lo que jo ja he après, però també m'encanta continuar aprenent. Llavors també m'he d'impregnar de d'altres professionals i de d'altra gent que sap. I m'agrada portar-ho tot a terme a dins de casa meva. Aquesta també és una miqueta així, pa dentro.
2: I a més, divulgadora a través de les xarxes socials, et podem trobar molt fàcilment a la cistella de la Imma, amb 2 M's, a Instagram,
3: sí.
2: I allí també et podem fer, d'entrada, comandes, no?, de verdura de proximitat i de temporada.
3: Sí, tenim una xarxeta de productors ecològics de proximitat i, pues, això, faig una cistella, confecciono una cistella que pot ser a mida o jo també dono una opció d'una cistella tancada cada setmana i sota comanda, sempre sota comanda, us puc enviar aquests productes cada dimecres a casa vostra.
2: Què més coses? Perquè això és una de les coses que, amb les que vas començar, però no només. Ara fas moltes altres. Per exemple, com deies, experiències gastronòmiques de tot tipus. Aquest sí. Estiu, déu-n'hi-do, hem vist que has fet coses amb diferents tipus de tomates, no?
3: Sí, he
2: has
3: fet
2: col·laborat amb espais
3: tomates.
2: Naturals, de Ponent... Què més?
3: També. Doncs, pues, les experiències gastronòmiques venien per difondre el producte.

0: ecològic i els espais naturals, sobretot del meu terme, saps, del Gerri. Però d'allí han anat sortint del terme i gràcies al celler de la Gravera, que també m'he pogut donar a conèixer des d'allí, que m'han demanat pues, fer un esmorzar per gent que va a bremar o estar present al Gravera Fest. Pues des d'allí han anat sortint propostes que m'han arribat a nivell particular i que, pues com no, pues endavant, me tiro al carro. Després hem fet maridatges amb diferents cellers, a diferents espais, també a Pla de la Font, enguany la Xesca, que portava el bar de les piscines, ens ha demanat per a fer diferents maridatges. I sempre ho treballo amb el producte vegetal, que els hi sona com una mica estrany, no? Que no hi hagi ni carn ni peix, que sí que hi puc ficar alguna coseta, no? Però és com a difondre el producte de proximitat ecològic excel·lent que tenim a les nostres contrades, sempre treballant amb temporalitat, no? El producte de temporada, i sense treballar moltíssim, com el producte ja és excel·lent, pues obtenim unes sorpreses pues, molt agradables.
1: Com ara quines, vinga,
0: escalivades. Pues això, el poder tastar les tomates de diferents varietats de cultures trobades, que són varietats ancestrals que hem recuperat aquestes llavors. Pues clar, són tomates que de veritat ens reporten amb aquell gust.
1: Com ara la rosa d'Auvesa, per exemple?
0: La rosa d'Auvesa, la verda cebrada, la groga valenciana, o sigui, són, a més, molt color al plat, perquè no totes són vermelles, i molt sabor.
1: I molt sabor.
0: Molt sabor.
1: Oh, que bones.
0: I llavors el que fem és començar pues, amb les diferents tonalitats, no? Una és més àcida, l'altra és més dolça, l'altra té una pela més prima, més doble. Llavors el tast consistia en això, no? En començar per una acidesa, acabar per una dolçor i saber pues, quina textura, més farinosa, menys farinosa. Són tomates que no eren comercials, i ara ja s'ha vist, pues, perquè quan agafen un punt de maduració potser són més tovetes, unes són més àcides, i clar, pues, el comerç ha buscat algo que pugui arribar a l'altra punta de món amb la mateixa textura i la mateixa duresa.
1: O a vegades perquè no són rodones.
0: Ei,
1: no, a vegades perquè no són rodones i ja no les volem.
0: Sí, sí, imagina, n'hi ha una que li diuen palo santo i veritablement és com un palo santo.
1: Clar.
0: Amb aquella punxeta, no? Amb aquella forma més de cor. Però, bueno, les escalivades, com deies, pues clar, 5-6 varietats d'aubergina diferents.
1: Que bones,
0: totes,
1: per favor.
0: Autòctones,
1: sí.
0: I clar,
1: amb
0: i fetes a la brasa i amb la seva textura. Pues ara surten unes coques de recapte molt bones amb la farina de cultures trobades, no? Amb una farina també d'un blat antic, que pues, no és un blat que pujo ràpid, que he tingut que experimentar una miqueta a l'hora de les fermentacions aquestes amb les masses, però ja l'he trobat, no? I, pues, clar, pues, unes coques de recapte pues, amb un sabor diferent, amb un sabor autèntic, no? I que sí que porten feina, que no us penseu. És escalivar, és fer la massa, és muntar, però, bueno, m'ho passo bé.
1: Sí, sí que ens ho pensem.
0: M'ho passo bé.
1: Sabem que això porta molta feina. Molta. Perquè...
0: Però queda molt bo.
1: I la feina del camp, no? Que estem acostumats a tot.
0: Aquesta no l'estic fent jo ara, l'estan fent els companys, i és això, el portar, el fer entendre a la gent que se ho està menjant les hores que hi ha darrere d'aquest producte que ens estem menjant.
1: Clar.
0: I sempre, sempre presentar als que ho han fet, pues a la Sorinya i al Moret de Castellserà, als de la Cistellera de Juneda, als companys de Tarragona, del Vallpla, d'aquí, d'allà, o sigui, sempre totes les experiències venen amb l'explicació de qui ha produït aquell plat. Perquè jo l'únic que he fet ara és transformar-ho i anar-ho a buscar, sí, no? Però el conservar aquesta xarxeta i aquests petits productors que han de poder viure de la seva feina i viure dignament.
1: I després hi ha tota aquesta part, no només d'investigació, sinó d'explicar, com deies, d'aprendre i d'explicar a través de doncs els sabers ancestrals i també les formacions vàries que fas a escoles, instituts, que vulguin ser escola verda, sí. Instituts verds, diguéssim, i també pagesos, etcètera, etcètera. Explica'ns-ho.
0: Bueno, doncs tinc una guia didàctica que va ser la que vaig escriure quan vaig deixar de produir, que ja a nivell físic no podia produir, els metges, bueno, s'ha acabat el camp, I a partir d'aquí, pues, em fico a escriure una guia didàctica que em va ajudar una companya per a poder-la adaptar a tot el que era la nova normativa amb el nou pla educatiu. I vam fer aquesta guia didàctica, vaig abocar allí tot el que sabia i tot el que tenia al camp, no? Com des de l'agricultura podem barrejar les matemàtiques, la ciència, el llenguatge, el com entendre'ns amb els de la vora, perquè un pagès mai va sol, sempre necessita d'altra gent, o sigui, sempre ha de poder tractar. Si ell s'ha de vendre el producte, també ha de ser molt bon comunicador, molt bon tractant. Llavors, totes aquestes coses que jo portava dintre, perquè de sempre anar a vendre al mercat, vaig pensar, tot això és com se podria ensenyar al jovent d'ara a portar a terme endavant aquests estudis, que a vegades semblen tan monòtons i tan quadrats per capets que estan molt desperts i que tenen moltes il·lusions i moltes coses al cap perquè estan sempre constantment amb inputs, no? Amb tot això d'internet i de més que tenen tants inputs, pues és com podríem llamar-los l'atenció a l'hora de que vulguen estudiar i que es puguen estudiar tot, geografia i tal, des del sol, aprenent què és el sol, el que tenim davall dels peus, i que és una part molt complexa i és com un món, com el nostre sistema, no? Com un món, però clar, agafem un metro quadrat i baixem un metre quadrat cap al davall i allí tenim tot aquest món. Llavors, doncs, des d'una lupa, veient totes, no?, les civilitzacions que hi ha allí al davall, de formigues, de microorganismes i tal, i com aquest sol ens està donant un producte, un aliment, unes plantes, com podem fer com el podem ajudar a millorar i de més.
1: També dones classes, per exemple, de com fer hort ecològic.
0: Bueno, estic fent unes mentories al Viver de Pagesos de l'Ajuntament de Lleida, a les persones novells, als projectes novells que arriben al Viver de Pagesos, per donar-los la meva experiència, per poder aportar aquesta experiència. I ja hi ha els tècnics de l'ADB que els estan ajudant a nivell tècnic, no?, amb plagues, malalties, com fer i tal, però jo sí que els estic ajudant a muntar la planificació d'aquest hort, no?, sapiguent el que ells volen fer, i després, amb el dia a dia del cultiu, mirar quines són les prioritats, veure com s'ha de fer aquesta postcollita, com ha d'arribar aquest producte al mercat, com s'ha de classificar, com s'ha de cuidar, què és el que ens anirà bé segons el que ens està sortint durant el transcurs del cultiu, què hi haurem de ficar darrere amb aquesta terra per afavorir i no tindre tanta feina. I bé, una miqueteta amb aquestes... Sí, me sento còmode el poder transmetre el que jo he après durant quasi 40 anys de cultiu, pues que no es quedi allí amb un calaix, perquè ara he tingut que fer una altra cosa, no?, perquè a nivell físic no puc cultivar, i almenys pugui ajudar a que amb ells no els hi calgui passar tots els màsters que hem tingut que passar.
1: I una cosa d'agenda, que acaba el dia 12 d'octubre, però que tindrà lloc el dia 17 i 18 de octubre. Uh-huh. Ai, explica'm-la, que jo quan ho vaig veure per Instagram vaig pensar, xulíssim, hem de parlar amb la Imma, que ens ho expliqui.
0: Pues bé, pues és un taller que ens farà el Josep Maria Martí de fer paret de pedra seca. Amb ell el vaig conèixer l'any passat, que vam anar fent transhumància amb el company de Daige, que vam portar les ovelles a dalt al Pirineu, i entre el transcurs, doncs, vam passar pel meu ull, i al meu ull hi havia el Josep Maria Martí, al meu ull estan refent el poble amb pedra seca, i em va dir, sí, quan vulgues. Dic, doncs jo vaig agafar un hort, que és d'una família que són originaris del Gerri, i ara ja no hi viuen, però l'hort de Xola ha estat tota la vida, l'han portat els padrins de la meva filla, els avis aquests que ara estan a Barcelona i de més, i dic, jo sempre he pensat que quan agafaré algo ho tornaré igual o millor que ho he trobat. Uh-huh. El padrí de la meva filla sempre diu, el Marcel, me diu, aquesta paret de pedra que ha caigut, que s'ha de refer perquè això és molt important, perquè clar, és veritat, és una riba, si no se'n va cap a baix la terra, cap al bancal del veí, vull dir, i pues jo sempre vaig pensar, hòstia, que bonic, no?, refer paret i tornar a que el Marcel tenia la intenció de que aquesta paret s'havia de fer i ell ja no l'ha pogut fer, doncs hem de mirar de refer. I pel camí em trobo al mestre, al mestre, no? I llavors no es pot dir, ep, alto, aquí. I han passat, pues, amb la setmana de Pedra Seca, la setmana que és crec que
1: nacional, sí, sí.
0: Sí, que és nacional, vull dir, que és a nivell
1: és
0: nacional.
1: Per la UNESCO, reconegut, sí. Per la UNESCO.
0: Llavors, vam aprofitar de fer aquesta jornada. I, clar, la pare no la vam deixar acabada i ell va dir, bueno, ara ja no ho he après, ja en fareu. Clar, jo no m'atreveixo encara, no en sé prou. Llavors, enguany, el dia 17 i dia 18, tornarà a vindre el Martí, que li diem Martí, a fer paret, a ajudar-nos a fer paret i ensenyar-nos a com anar construint i refent aquesta paret. I llavors, doncs bé, doncs esteu tots convidats, ell no ens cobre res, dit aquí que mirarem de fer-li un obsequi, com ell no ens cobre res, doncs jo us convidaré a l'àpat del dissabte, a dinar, perquè doncs entenc que la paret es quede a l'hort que jo porto, que no és meu, és dels xoles, però pues, també com a agraïment pues, entre tots fem una jornada així, uns aprenem i els altres, bueno, entre tots farem paret, farem menjar i ens ho passarem bé aprenent. Crec que és molt important poder aprendre a lo que ells ja sabien, és algo imprescindible que ens aporte satisfacció. Quan vam acabar aquells dies, sembla que havíem fet família amb les persones que havíem compartit.
1: Doncs, inscripcions a la cistella de la Imma, sí. Entreu a l'Instagram. Imma Roger, te convidem un altre dia aquí, quan tu vulguis, per explicar-nos tantes mil coses, aquests sabers també ancestrals que ens agradaria també que ens fessis saber. Gràcies per ser-hi.
0: Vinga, i amb una mica de temps us porto alguna cosa per picar.
1: Fins aviat.
0: Salut.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López.
3: Hola, bon
1: Hola.
3: Dia, Pili. Què tal?
1: Bé, i tu?
3: Bé.
1: Sí?
3: Sí, sí,
1: Vinga.
3: Molt bé.
1: Avui què? Comentaris pràctics.
3: Sí, avui farem un comentari pràctic, perquè a vegades fem massa teoria, i bueno, farem teoria igual, diguéssim, però aplicant-la a la pràctica. Perquè, a veure, per què un haiku ens agrada més o ens agrada menys o ens arriba més o ens arriba menys que un altre, no?
1: Uh-huh.
3: I això es deu a diversos motius. Començarem analitzant un que vaig escriure i així no cal analitzar el d'un altre que potser ho faig molt malament. I aquest, com que ho ve molt clar, ho veig molt clar, el que no està bé, doncs així ho podem analitzar amb bona perspectiva, diguéssim. Vaig escriure això. Fins i tot les flors que guarneixen el camí tenen arrels. A veure, és bonic. Bueno, a mi m'agrada, no em desagrada. Té la mètrica, que és correcta. No té rima, que no és fàcil i ha de ser així, que no tingui rima. Té el quigo de la natura, les flors, no? Que és... Bueno, les flors que es refereixen a la primavera com a estació. Però no té haimi, no té aquella essència de haiku, que no, Pili, no té aquella cosa que te diu más borrone, com tu dius a vegades quan llegim un. Perquè no té misteri, no hi ha dos conceptes que estiguin en disputa. És tot com una... No tenen paraules que una contrasti amb l'altra. És com una mena de reflexió, de pensament, una conclusió a la qual un arriba pel fet d'haver observat la natura. Però no descriu el fet que has viscut en un moment determinat.
1: Ah.
3: No t'està descrivint el fet. Estic allà fent com un anàlisi. Jo vaig caminant i, clar, doncs vas pensant i penses en això. Però això és com una reflexió més aviat, per dir-ho d'alguna manera filosòfica, no? De dir, ostres, tu, hasta les flors petites... Volem dir, tenen tanta importància, no? Uh-huh. Com un floripondio d'aquells hermosotes, no? I és això, no, el que li falta per ser un haiku, no? Pel meu parer. D'altra banda, llegirem
1: Perdona,
3: aquest...
1: Però això vol dir que està en progrés. Tu li pots donar tres toms o ja el deixes per
3: bueno,
1: fora?
3: Jo penso també que aquest pues no és un haiku, però m'agrada i
1: està així. Pot ser l'inici d'un haiku? Pots treballar-lo o el deixaries així?
3: Bueno, també hi ha altres de flors, se poden fer tantes que no passa res tampoc, no?
1: Vale.
3: Jo aquest el deixaria no com a haiku, però sí que el deixaria com lo que, no? Com si fos un procés reflexiu, no? De que també te provoque, no? Que aquest te provoqui haikus només és el fet de d'anar caminant pel camí, no? També pots trobar altres coses, no?
1: D'acord, val. Quin altre?
3: L'altre seria Trepitjo ombres de les flors vora el camí, llum de migdia.
1: I aquest què li passa, si és
3: no, preciós? Aquest no, aquest, ah. Aquest, vale. Veus, tu ho has dit, veus que ho has dit? Ho has dit, per què ho has dit? Pues per lo mateix, té lo mateix que té l'altre, té la no té rima... No te rima, de cap de les maneres. Té la mètrica correcta, té el quigo de les flors de la primavera, té tots els mateixos elements que tenia l'altre, però aquest sí que està narrant un fet que m'està passant en aquell moment. Jo en aquell moment trepitjo ombres, en aquell moment, en l'instant, estic fent això, estic narrant aquest fet. No? I a part també hi ha aquestes dues paraules o dues idees que se contraposen. Trepitjar ombres, no? I després hi ha la llum del migdia, no? L'ombra i la llum. Hi ha dues coses que se contraposen. Havíem dit que al principi de tot vam dir que els dos versos primers, el trepitjo ombres de les flors vora el camí, van de la mà, que és tot el seguit del procés de lo que tu has vist, i després l'altre, que és el que trenca, el llum de migdia, que seria... el quiregi, no? Llum de migdia, que és lo que ha provocat la situació anterior. Sí?
1: Sí.
3: Doncs, pues, bueno, pues és això. És el contrast aquest, no sé, l'acció descrita, l'altre vers tercer que va per lliure i és el que ha provocat la situació. Té misteri, el mateix parlar d'ombres que trepitges ombres produeix un misteri, no? Uh-huh. Perquè no... La ombra sempre en si és un misteri, no? No estàs parlant de...
1: Que es desvetlla a l'últim, no?
3: No? Sí,
1: perquè,
3: sí, sí.
1: Perquè trepitges ombres, perquè és la llum del migdia.
3: Perquè és la llum del migdia. I per això, no sé, pues perquè vegueu una mica la diferència que hi ha entre el que jo crec que més o menys seria un haiku, que seria aquest de trepitjo ombres, i l'altre que vam dir que més aviat és una reflexió teva i que, bueno, que no té per què estar malament, però no seria un haiku.
1: I... Superinteressant, amb aquest cas pràctic. Es veu molt bé, Rocío.
3: Per això és que dic, és que si no, sempre parlem de tantes coses que a vegades no es veu clar fins que no fiques un exemple. I, bueno, i ara per concloure, pues llegirem dos o tres haikus.
1: Vinga.
3: I ens acomiadem, ¿vale? Llegem un de Siki que es diu L'home que sap el nom de les estrelles pren la fresca al portal. Ah. És que és boníssim.
1: Sí.
3: ¿Veus? Es que no sé. No sé lo que té ni lo que no té. Aquest no l'analitzo perquè no sóc jo. Perdó. I després llegirem un de la Chiyoni que diu el següent. Totes les coses que recullo es belluguen. Marea baixa. Aquest està estret d'un llibre precisament que es diu Marea baixa, que és molt maco, que a més està il·lustrat en els kanjis, bueno, amb els kanjis del haiku que està escrit després també en sil·labació japonesa i també en sil·labació catalana. Bueno, i després per l'últim direm aquest del Fidel Sendagorta. Rumor del bosque. Estos colores vivos son de hojas muertas.
1: Oh!
3: I con esto y... És fora aquest, eh?
1: Ai, que bonics. Gràcies, bueno, Rocío.
3: Així veiem una mica de tot.
1: Una abraçada i fins la setmana que ve.
3: Fins a la setmana que ve, Pili. Gràcies.
4: Continguts en xarxa.
5: Has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mamà. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar de ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua.

Terra és tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és, precisament, una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

0: El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem de banda la reivindicació col·lectiva per endinsar-nos en una cançó molt més íntima i melancòlica. A continuació farem play al tema In Spain We Call It Soledad, una peça que reflexiona sobre la solitud i aquella sensació tan universal d'estar envoltat de gent però sentir-se igualment sol.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.
1: No entiendo por qué te marchaste de París.

Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins La Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida. La figura de Julio Iglesias aquí apareix gairebé com un símbol de tota una època, d'una manera d'entendre l'amor i l'èxit que forma part de l'imaginari col·lectiu. La Paula juga amb aquesta icona de la cultura popular per construir una cançó plena d'humor, però també de nostàlgia i de dobles sentits. I nosaltres continuem descobrint una altra cara de l'Emperatriz, perquè ara arriba una cançó que és molt més delicada i emotiva, amb una declaració d'afecte sincera que parla de l'amor des de la tendresa i la vulnerabilitat. Això és Canciones de Amor a Ti. El tema s'inspira en una experiència molt personal de Rigoberta Bandini, i és la maternitat. La cançó és una carta d'amor al seu fill Nico, on transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca ha organitzat per avui dissabte el 22è Mercat de l'Euro, una cita anual com l'Avinguda Llibertat de Parades, amb tota mena de productes, tots amb un mateix preu, un euro. La presidenta de l'associació, Montserrat Cabarrocas, explica que els paradistes poden posar a la venda tota mena d'articles amb l'única condició que cadascun tingui un preu d'un euro.
1: Bueno, el mercat de l'euro pot venir qui vulgui, però sap que té una norma bàsica, que el preu màxim que pot demanar per una cosa és d'un euro. Una altra cosa és que tingui coses petites i faci dos un euro, tres un euro, però el preu màxim té que ser un euro. És més, si per exemple, posem pel cas, té un joc de cafè, i clar, diu, no vendré tot un joc de cafè de 6 tasses i 6 plats, doncs pot posar a euro el plat i la tassa i no ho ven separat, vale? Però no pot demanar més d'un euro. Aquesta és una de les normes que se'ls posa als paradistes. Vendre, poden vendre de tot.
0: Entre els participants hi ha associacions sense ànim de lucre i també joves que aprofiten l'ocasió per vendre objectes que han conservat des de petits. Els visitants hi poden trobar tota mena de productes i fins i tot articles inesperats. Un any més, l'organització espera que el mercat de l'euro sigui tot un èxit. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat aquesta setmana la programació d'activitats, cursos i tallers 2026-2027 adreçada a les persones majors de 55 anys. La nova temporada ofereix 82 cursos i tallers i posa a disposició de la ciutadania un total de 1.100 places. Més d'un 30% de l'oferta és gratuïta, mentre que la resta de cursos compten amb bonificacions en funció de la renda familiar. La programació inclou cursos anuals, quadrimestrals i monogràfics amb propostes vinculades a les habilitats personals, l'expressió, les noves tecnologies, les humanitats, la salut i el creixement personal, entre d'altres.

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i reverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A Todos Mis Amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: embarassada molt gran.
1: A ver.
2: Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com, per exemple, va posar veu a la versió en català de Caillou, i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps, va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bichos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual, és un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
3: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guas.

0: El que acabem d'escoltar era Así bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir.

0: El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. A títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo.
1: Ya solo me apetece poder volver a casa y partirnos una pizza como hacemos los viernes.

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però precisament aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts a un nou espai de Veus de Ciutat. Avui, de fet, tanquem aquest programa d'estiu i ho fem de la mà de la Glòria Rimon, a qui saludem. Molt bon dia, Glòria.
2: Hola, bon dia.
1: Aquest és un programa doncs, en el qual coneixem a les persones que formeu part de la vida de la nostra ciutat i, com dèiem, avui doncs, tanquem aquest programa en la seva versió estiu i ho fem de la mà de la Glòria. Aquí doncs, li comencem preguntant, com fem amb tots els convidats, qui és la Glòria Rimon? Com et definiries a tu mateixa?
2: Bé, sóc una persona nascuda a Mollet, al 52, no tinc problema per dir l'edat, amb un Mollet molt diferent, ja en parlarem, si vols, més endavant. Durant una etapa d'uns anys vaig viure a Montcada per temes polítics que vaig anar a treballar allà en temps de la dictadura i després vaig tornar. Treballava aquí, o sigui que continuava tenint la família aquí i tot. I ja està, continuo aquí. No sé si em moriré aquí, però de moment continuo aquí.
1: El camp base, no?, està aquí a Mollet.
2: A Mollet. Per bé i per mal, sóc d'aquí.
1: Explica'ns una mica, quina ha estat la teva tasca per Mollet? Com t'hi has implicat en la vida de la ciutat?
2: A veure, potser el primer tema va ser quan l'Ajuntament, això era l'any 88 o 89, l'Ajuntament va decidir crear el Servei Municipal de Català. Uh-huh. Eren els moments que es va crear el Consorci de Catalunya i tot això. I era per treballar el tema del català, que implicava tant les classes de català com accions que es poguessin fer al poble per promocionar l'ús del català. Em vaig presentar a la plaça i la vaig guanyar. I aleshores vaig començar a treballar. Inicialment vaig treballar a l'Ajuntament, però després vam posar l'oficina al costat de la Marineta, on ara hi ha el local de Càritas. Uh-huh. I tenia l'oficina allà des de l'any 92, que durant un breu temps va ser l'oficina olímpica. I ja està, i des d'allà vaig treballar molt bé i molt de gust, i tothom em coneixia. Aprofitant que feia aquesta feina, feia un programa de ràdio també, d'una hora diària, als matins, que crec que es deia En Català, i llavors parlàvem de temes així bastant a l'abast, que la gent pogués trucar i preguntar, posàvem música i així. I bueno, crec que vaig fer bona feina i a més m'ho vaig passar molt bé, que això és molt important. I després, a partir d'aquí, clar, això volia dir treballar a l'Ajuntament, ja en els Jocs Olímpics, sóc la responsable dels voluntaris olímpics, de la subseu, i quan s'acaba em plantegen, no sóc jo la que plantejo canviar, o sigui, portava uns quants anys treballant amb el català i em venia de gust canviar i passar a treballar amb un altre tema, i vaig passar a treballar a Cultura. Vaig estar molts anys treballant a Cultura, vaig ser responsable de Cultura de Mollet, per tant, totes les festes i tradicions i teatres i músiques i tot això depenia de mi. I va ser l'època que es van crear els centres cívics, Camp Antiquet i tots els altres. I treballàvem molt, molt, però molt, molt, molt, molt. No teníem horari. Festes, nits, buah, bestial. Però bé, formàvem un bon equip i va anar molt bé. I després ja vaig estar una temporada treballant a publicacions i després a l'arxiu relacionat amb els centres d'estudis molletans, el CEM. I aquí ja vaig acabar la meva carrera professional.
1: És que t'has mogut per llengua, cultura, història, no? Com recordes aquesta etapa laboral al consistori?
2: Bé, apassionant, perquè treballàvem moltíssim, eren uns moments que hi havia moltíssimes coses a fer i treballàvem molt, però hi havia moltes possibilitats, la gent estava entusiasmada i llavors, doncs, donava gust, la veritat. Ara no tenia hores per res més.
1: Clar, entenc també que sobretot en l'àmbit de cultura era un punt en el que tot començava, no?, a ressorgir. Per tant, el que tu comentaves, que hi havia molta feina, no hi havia descans, però també crec que hi havia aquesta il·lusió de tornar a recuperar tot el que fins aquell moment doncs, no s'havia pogut tenir aquí a la ciutat.
2: Sí, sí. I llavors passava una cosa molt divertida, clar, com que era coneguda a Mollet, nascuda aquí, no?, des de petita i així,
1: sí.
2: Doncs pel carrer trobaves a gent, escolta, com se diu aquella paraula que m'han dit que no sé què? Anaves pel carrer i tothom anava preguntant coses. Molt bé, molt bé.
1: I aprofitant que mira, ara ens sortim una mica de guió, Glòria, però deies que havies treballat als inicis en treballant, no?, doncs per aquesta promoció de la llengua, també seria un tema que actualment continua estant molt, molt damunt de la taula, de fet.
2: Sí.
1: Com ho veus, què et sembla?
2: Jo crec que hem anat enrere, la veritat, eh? Mm-hmm. Per exemple, l'any, crec que era el 89, vam aprovar, vaig proposar jo com a tècnica després d'estudiar i valorar-ho i tal, vam proposar un reglament d'ús del català i es va aprovar en el ple per unanimitat de tothom. Per tant, en aquells moments, bueno, el PP em sembla que es deia AP, però, o sigui, ara no sé què passaria, no? I en allà va ser dels pioners de la comarca. Uh-huh. No? Ho vam fer molt abans que molts altres. I en allà es plantejaven moltes coses que ja, bueno, no es compleixen, segur. Ara, segur que ara no es compleixen. Uh-huh. Per tant, hem anat enrere.
1: Ho veus així, eh?
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, claríssim.
1: Comentava sota aquesta tasca que has fet per la ciutat de Mollet, no parlàvem doncs de llengua, cultura, de també història. Què creus que és el que ha fet Mollet per tu? Què és el que t'hauria tornat?
2: Ai, no ho sé, és que jo no hi he pensat mai, això. O sigui, jo faig el que em ve de gust fer, puc fer i em sembla que he de fer. Mai m'he plantejat que se'm retorni o que no sé què. A veure, per mi, els primers temps aquells que treballàvem, els anys, aquests finals dels 80, 90, mm-hmm. van ser uns anys de responsabilitats, de problemes, però també de molta alegria, no? Perquè hi havia aquestes ganes de fer coses, formàvem un molt bon equip,
1: sí.
2: I m'ho passava bé. M'ho passava bé, i això per mi és el principal.
1: Mm-hmm. De fet, amb una feina és important, eh?, també gaudir-la, perquè,
2: clar,
1: sobretot en l'àmbit de cultura, doncs, d'aquestes ganes de fer coses, de tornar al que deies, doncs, aquest moment de tornar a activar els centres cívics, entenc que era un moment de ressorgiment de cultura, per tant, hi havia molta feina i ganes.
2: Sí, i les coses, hi havia molta voluntat de solucionar-ho, no?
1: Mm-hmm.
2: No sé, ara, bueno, són coses tontes, no? Però, per exemple, recordo que en el moment que es va inaugurar el centre cívic de Can Pantiguet, jo estava a cultura i hi havia una responsable d'equipaments i així, no?
1: Sí.
2: I resulta que arriba l'estiu, fa molta calor, hi ha uns vidres així com molt grans i entrava una calor en allà, no hi havia aire condicionat, per suposat, bestial. I clar, llavors el responsable polític, ei, escolta, que això m'ho heu de solucionar així. Hosti, bueno, doncs ens espavilem com sigui, aconseguim cortines, tal, les poses, i els iaios tots contents, i ja està, va, solucionat, no? I ara això seria impossible, perquè la burocràcia se'ns està menjant molt. I llavors s'han de fer que si les propostes, que si els tres pressupostos, que si no sé què, i endarrereix molt les coses, això.
1: Sí, els tràmits són llargs.
2: S'ha d'assegurar, sí, sí, evidentment, que tot es fa bé, però, en fi, deixem-ho així.
1: Hauríem conegut la teva vessant professional a la nostra ciutat, però ens comentaves doncs, que de tota la vida d'aquí, de Mollet, per tant, has vist tota l'evolució de la ciutat. Parlem de la teva infància, Glòria. Com eres de petita? Què és el que recordes d'aquesta època?
2: Mira, neixo en el carrer Barcelona número 1. Això és... Ara hi ha una botiga de... És de coses de mòbils. No sé què és. I al costat, ara hi han posat, em sembla, un kebab.
1: Uh-huh.
2: Tenia la petita placeta de la plaça Catalunya, que hi ha allà, i un local immens i preciós que es deia l'Ateneu, que era un edifici modernista, de principis del segle XIX, i allà era un cafè, però a més hi havia uns cinemes, i feien coses de teatre, i feien conferències... Ens coneixíem tots, jugàvem al carrer, anàvem amb els patins i les bicicletes. A darrere de casa, des del terrat de casa, ho veia perquè es tocava, hi havia el pati del centre parroquial,
1: mm-hmm.
2: que ara hi ha uns pisos que van fer quan el van tirar a terra. I això quedava entre, per entendre'ns, entre el carrer de la Pau i la Rambla. Uh-huh. Allà, aquell tros. Doncs hi havia un pati immens i allà els crios, no, teníem gronxadors i el tobogant i tot això, i ens ho passàvem pipa. Molt bé, vull dir, fèiem vida al carrer quan estàvem a l'escola. Imaginant l'escola de les monges, no m'agradava gens. Tots els records que tinc, i a més quan ens reunim les amigues que ja anaven plegades, el record és molt negatiu, però molt, sí. Molt de repressió, de... Bueno, molt negatiu, molt negatiu. Però bueno, és on ens van portar, i als 14 anys a casa meva em van dir, nena, a treballar. I llavors jo estava estudiant música, estava fent la carrera de piano al Liceu, i vaig continuar fins que vaig acabar la carrera, i mentrestant donava classes de música particulars a casa meva. I havia arribat a tenir alguns alumnes que eren més grans que jo.
1: Clar.
2: Perquè era una criaja, no? Però, bueno, ja està. Vaig donar durant uns anys classes i després ja ho vaig deixar. I... Llavors em vaig començar a ficar a partir del centre parroquial en política, perquè eren els anys aquests 70. I, bueno, es va veure la necessitat de que m'anés a viure a Montcada, que allà hi havia moltes possibilitats de treballar i tal. I vaig estar a Montcada 20 anys, dels 20 als 40, més o menys. I, bueno, això és un altre capítol, bé, també, molt bé. Però vaig tornar. De fet, jo continuava treballant aquí perquè no me'n recordo en quin moment. Ah, sí, jo tenia uns 18 anys, em sembla, 17 o 18 anys. La meva mare s'assabenta que el Banc de Sabadell s'establia aquí. O sigui, Mollet només hi havia un banc, que era el Banc Central, a la Rambla. I llavors s'hi posa el Banc de Sabadell, que és el segon banc que es crea a Mollet, i busquen persona per treballar-hi. Mai de la meva vida m'havia passat pel cap treballar en un banc, però és que ni boja. Em presento les oposicions, hi havia allà una pila de gent, i dic, buah, com que no en tinc ni idea, no hi ha problema. Van i ni surt. I em veus treballar en el Banc de Sabadell. I llavors en allà hi vaig treballar uns quants anys, fins que vaig fer la prova de 25 anys per entrar a la universitat. I vaig començar a fer periodisme. Llavors donava classes de català, perquè tenia un títol que m'havia tret a través de la Diputació i tal, tal, tal. I ja està, la meva vinculació llavors amb tot el tema de la llengua ve per aquí, perquè vaig fer periodisme, però quan m'havia de matricular ja a tercer de periodisme vaig veure que no sabia com podria acabar treballant, i llavors em vaig matricular a Filologia Catalana. I vaig anar compatibilitzant i vaig fer les dues carreres. I ja està, llavors em va semblar que seria molt més fàcil trobar feina havent fet Filologia Catalana de mestre de català, o coses relacionades amb el català.
1: És curiós, Glòria, perquè de fet els convidats, quan els hi preguntem sobre la seva infància aquí a la ciutat, tothom destaca aquesta activitat al carrer, sortir a jugar fora de casa, aquest companyerisme, perquè deies, ens coneixíem tots, i és que tothom destaca, que abans coneixies els veïns, quedaves a jugar pel carrer i era com que era potser tot més familiar i la gent com que no estava tan distanciada les unes de les altres.
2: Sí, per exemple, quan venia l'estiu, el bon temps, hi havia una cosa que se'n deia parar la fresca, anem a parar la fresca, i parar la fresca volia dir, no teníem tele. Llavors sortíem al carrer, posàvem les cadires així davant de la porta, i totes les cases feien el mateix. Per tant, et parlaves amb el del costat, ei, Pepito, com estàs? Sí, no sé què i tal. I els crios ens ajuntàvem tots i jugàvem, doncs, això, a pilota, a bicicleta, per allà. I la gent gran, els adults, també anaven fent, clar, socialitzar, no? I era genial, això.
1: Sí, és curiós perquè això ja no passa, la veritat.
2: No, clar. Amb l'aparició de la tele ens vam començar a tancar dintre de les cases. Sí.
1: I, Glòria, tu recordes què volies ser quan eres petita? Tenies alguna idea...
2: No.
1: De què volies ser o no?
2: No, perquè saps què passa? Que ja de petita, als 6 anys, vaig fer el primer examen de música, que no arribava, o sigui, els peus no m'arribaven als pedals del piano, no m'arribaven. Llavors, 7, 8, o sigui, ja em vaig ficar en aquest món de la música i m'agradava. I ja està. M'hi vaig ficar perquè els meus pares m'hi van ficar, i a l'escola una monja, esta niña sirve para esto. Bueno, pues vale. I se'm perdia tots els recreos perquè em feien estudiar piano allà a l'escola. Però com que m'agradava, doncs, bueno, la música, mira, ja m'estava bé.
1: Encara t'acompanya actualment la música, Glòria?
2: Mira, m'acompanya físicament una cosa que és un objecte molt determinant. Mm-hmm. Tinc un piano de cua a casa. Mira, exactament com el que hi ha a la Marineta.
1: Sí.
2: Negre, de mitja cua i tal. I el tinc allà. El toco poc, però el tinc. I el faig afinar de tant en tant. Bé, l'afinador ja l'afina. El toco poc, perquè mil coses que tens i així, a lo millor de vegades el tocaries, però se sent bastant i llavors vigiles que els veïns i l'horari i així. I el toco poc. Sí, m'agrada la música clàssica, evidentment.
1: Mm-hmm. Doncs aprofitant que estem parlant de música, comentem un tema que ens has portat a Glòria, perquè sabem doncs, que tens molta vinculació amb Grècia i com no podia ser d'una altra manera has escollit una cançó en grec, si et sembla que soni una estona i sí, després la comentem.
2: En parlem, sí.

0: Doncs aquesta era la cançó en grec que dèiem, que és la que ha escollit la Glòria. Comenta'ns una mica què és el que t'agrada d'aquesta cançó, a on et transporta.
1: A veure, jo a Grècia vaig habitualment amb un poblet que es diu Lagada, d'una illa que es diu Chios, que està, per entendre'ns, està a l'est, molt a prop de Turquia, ja sota de la illa de Lesbos, que potser la gent els hi sona. Bé, doncs fa 25 anys que vaig anar a aquest poble. Estic apuntada a la coral. Només hi puc anar quan sóc allà, clar, però hi ha una coral. Bueno, hi ha una vida social molt activa, no?, en el poble, i llavors estic apuntada a la coral. I aquesta és una de les cançons que vaig aprendre, he pres moltíssimes cançons en allà i tal. I m'agrada perquè és una cançó que, diguem, que canta el treball col·lectiu, el no estar sol, l'estar amb gent, no? I llavors hi ha una frase tota l'estona que es va repetir, oli, oli, oli, que vol dir tots, tots, tots, no? I llavors diu, tots ens trobarem, tots ens estimarem, tots ressuscitarem. Mm-hmm. És a dir, ens trobarem. O sigui, cadascú surt de la seva individualitat i et trobes, no? Si et trobes, et coneixes, i si et coneixes, t'estimes, no? Que també és el que passa en els llocs quan viatges. Tu vas a un lloc, el coneixes, ostres, que maco, que bé, tal, i l'estimes. I llavors diu, tots ressuscitarem. A veure, jo no sóc creient, eh? Però entenc aquest ressuscitar, com dit, de la força d'haver-nos trobat i d'haver-nos estimat, tindrem la força per transformar-ho tot. I per això m'agrada. I també m'agrada perquè musicalment té una cosa molt bona, que és la música grega, que té molts aspectes del que podríem dir música oriental, de Turquia i així, no? I és una cançó que està amb la menor, és un to concret, i llavors al final passa del menor, que és així com més trist i més tal, al major, i diu això, ens trobarem, ens estimarem i ressuscitarem, no? I això és amb un to major. I llavors és un canvi que fa per acabar que m'agrada molt.
0: Volies fer una picada d'ullet, a Grècia, que no se'ns escapés.
1: Aprofito.
0: Doncs ja que estem en aquest bloc cultural, Glòria, parlem també de pel·lícules. Si alguna pel·lícula t'agradi concretament o que hagis vist sovint.
1: Buf. A veure, quan jo era joveneta vol dir que tenia 18 anys i aquestes coses, anàvem molt a Barcelona a veure el que se'n deia cine de arte y ensayo. I totes eren pel·lícules d'aquestes de directors bons i de pensar i de preguntar així. Ara estic en el moment contrari. Quan hi vaig necessito veure una pel·lícula per distreure'm i per
0: que no
1: pensar.
0: Que no faci pensar.
1: O sigui, tot allò d'això. Però n'hi ha una que em va encantar en el seu moment, que era el Novecento. De tota la lluita del poble italià i tal, que l'he vist unes quantes vegades. I la música, el guió, els actors, genial.
0: Doncs, Glòria, estem arribant ja al que és la part final del programa i és el torn de les preguntes ràpides, així que
1: ai,
0: som-hi.
1: Jo tinc poca capacitat, poca capacitat.
0: Si vols pots justificar-te, si no, doncs passem a la següent pregunta.
1: Sí, sí.
0: Comencem amb preguntes gastronòmiques. La truita de patates, com t'agrada? Amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: M'agraden molt els llegums. Les amanides.
0: Coneixi Mediterrània.
1: Sí, total. Sí.
0: I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat que t'agradi més?
1: Ai, és que sóc diabètica. I haig de vigilar què menjo.
0: Costa trobar, no? Depèn.
1: I per dir aquests que diuen sense sucre i tal, que després resulta que em porten, però menys, però no sé què, en menjo poc.
0: Què ets més, de matins o de nits?
1: He canviat amb els anys. Quan era jovenet era de nits, si volia escriure, si volia això, ho feia de nits, i ara a les 9 del vespre ja començo a tenir son. O sigui que sóc de dia, de matins. Em llevo d'hora i me'n vaig a caminar.
0: Molt bé. Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Eliminar tots aquests desgraciats que manen al món. Difuminar-los, evaporar-los.
0: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
1: Viatjar en el temps.
0: Sí.
1: Jo dic no, perquè viatjar de l'altra manera ja ho faig. El passat... No m'ho he plantejat. Estic aquí, ara. M'ha tocat aquest segle, aquest moment. Ja està. Ja està.
0: I la darrera pregunta ràpida, Glòria, quins són els imprescindibles a la tauleta de nit, que és allò que no t'hi pot faltar?
1: El mòbil, però el mòbil perquè hi ha la ràdio. I llavors escolto molts podcasts i molta ràdio. El llibre, ja està.
0: Doncs ara sí que ja fem la darrera de les preguntes de la conversa. En el teu cas ens deies abans que has viscut pràcticament tota la vida aquí a la ciutat, molt vinculada al que és Mollet del Vallès, i la pregunta és com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat en uns anys?
1: Difícil.
0: Sí que ho és.
1: És que sóc bastant pessimista, perquè, clar, més de 50.000 habitants dels, no sé, 10.000, posa-li, que hi havia quan era petita, sí, ha canviat molt. I clar que ara tenim serveis, no? Tenim un hospital, tenim escoles, tenim molts serveis, però hem perdut en la relació social, familiar, sorolls, d'una sèrie de pegues que veig difícil... Que anem bé. O sigui que, per mi, anem malament.
0: Continuarà aquesta expansió de la ciutat, probablement.
1: No sé si ens expansionarem molt o poc, però ja és que estem bastant al límit. Bueno, de fet, ara l'altre dia vaig sentir que volen fer uns pisos no sé on. No sé, per mi ja fa temps que hauríem d'haver parat. O sigui, que ens doni temps d'anar integrant, d'anar fent ciutat, d'anar fent gent i així. I no arribem, ara no s'arriba i tot ja és com bastant anàrquic. Em sap greu. Em sap greu perquè me l'estimo, és la meva ciutat. Però hi ha moltes coses que no m'agraden.
0: Enyores aquell Mollet d'abans.
1: Sí. I tant.
0: Mm-hmm. Si poguessis escollir com seria la ciutat del futur, per tant, què plantejaries si, sense límit?
1: La ciutat del futur hauria sigut ser una ciutat amable, amb zones verdes, amb espais comuns i sobretot molt, molt a l'abast de la gent.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge més positiu, Glòria, acabem aquest posem punt i final, aquest programa de Veus de Ciutat. A dir-te que ens hagis acompanyat en aquesta ocasió. Ens seguirem trobant per aquí pels carrers de Mollet, menys quan estiguis a Grècia, però si més no ens trobarem per aquí, ens trobem a la propera i que vagi molt bé, Glòria. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
1: A vosaltres per haver-me cridat.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició des d'ahir divendres i fins demà diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves. Aquest any, ceràmica, joieria, marroquineria o espelmes conviuen amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. Una de les persones que mai falla en l'organització i en treballar per la fira és el president honorífic de l'Associació de Veïns, en Martí Turegano, que ha explicat a Ràdio Mollet que quan s'acaba una edició de la fira ja estan pensant en com serà la propera.
1: Cada any, quan acabem les fires, ja pensem amb l'any següent, com ho farem. Primer reposem una mica i llavors mentalitzem en reunions i mirem de veure quina decoració podem posar a l'any següent.
0: La Fira d'Artesans de Mollet té els seus orígens l'any 1984, quan el grup Tertúlia la va impulsar al carrer dels Fems amb elements de pagès. Des de llavors, l'Ajuntament s'hi ha implicat per convertir-la en una de les fires més visitades de Catalunya. I per altra banda, us informem, i ara parlem de mobilitat, perquè els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de la R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara en febrer de 2027 l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, quan s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant en la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorn dels trens a Mollet-Santa Rosa.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Comencem el combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dedicarem el programa a un poeta local que ja hem fet algun llibre seu alguna altra vegada, Israel Clarà. Tenim a les mans un llibre anomenat Tahir, que va guanyar el Premi de Poesia Maria Oleart Alella. Israel Clarà va néixer a Badalona, però viu aquí a Mollet ja fa alguns anys. Va estudiar filosofia i música al Conservatori del Liceu i va ser editor. Ha traduït poetes del Renaixement i ha fet llibres com Pluja de nit, Finestra líquida, Gineceu, que l'hem fet aquí al programa, i avui, com us deia, farem aquest llibre Tahir. És un problema, un poema, i tots els poemes d'aquest llibre són basats en el món àrab. El primer poema porta per títol La pluja a Nixapur. Una pluja tranquil·la sobre els testos besa els ulls de Fariduddin Antar. A Nixapur hi ha pocs homes honestos. Hi ha el superb, l'envejós, el cruel, l'avar. Els ocells són allà més purs.

El següent poema hi surt la paraula atles, que no té el sentit d'atles de mapes, sinó el personatge Atles, però agafat amb un sentit genèric. Atles era el personatge mitològic grec que sostenia la Terra. Representava que la Terra era plana, la sostenia Atles damunt de les seves espatlles, i Atles estava de peu damunt d'una tortuga gegant que navegava en un mar, en fi. Però aquí Atles està agafat amb un sentit genèric de personatge que suporta el món. El títol del poema és Presa del mar. Et pren el mar, el sol, i amb desmesura, Atles d'un món més fèrtil que la Terra, dels tarongers de Jaffa. Hi ha la guerra, el blanc de les ninetes, la censura que s'imposen els ulls davant l'obscura desolació. Hi ha l'aigua de la gerra, cau en brancs d'olivera, que no serra de brotar als jardins de la impostura, als becs dels coloms, a la tristesa. Vas proclamar les fases de la lluna, l'ocell que s'esperava allà a la fresca i girava a la roda de la fortuna. T'havies fet del sol, n'eres la presa, damunt el mar la llum d'una arabesca.

El següent poema surt la paraula Zhuangzi, o Zhuangzi, que està en mayúscula, és el nom d'un lloc, d'un poble o d'una contrada. El títol és L'absoluta rosa. Potser la papallona de Zhuangzi era ell mateix, o era ell les seves ales, i somiava d'altres daramsales, un altre Nixapur, un nou destí per al poeta zen, xinès, sufí. Tots els que van pujant per les escales del paradís i passen per les sales de l'amor, de la mort, del que és diví. Diuen que Homer i els músics dels imperis eren cecs per conèixer cada cosa amb el tacte. La flor, els ocells eteris, el perfum absolut que se'ns imposa i que ofereixen els meus ulls aeris, cecs per a tot, excepte aquesta rosa.

El següent poema porta per títol Au Flor, és a dir, au com ocell, amb un guionet al mig, o sigui, com si fos una flor que alhora és ocell i viceversa. Ningú no va saber d'aquella flama el reflex més intens, ni quan, ni on, ni per què era l'auflor que algú confon amb l'univers que la conté i aclama. Ningú no ho va saber, ni el monograma d'un pètal d'au, plomes de flor al món, i les coses que són mentre no són, o no se sap la magnitud del drama. Però just en el centre de l'esfera rebroten els jardins primordials, després d'una profunda i llarga espera. Reneixen fulles, branques, troncs, carnals arbres d'hivern, eterna primavera, on els ocells mai més no són mortals.

rosa profunda, rosa veritable, la més rosa dels rosa de les roses, la que s'assembla i és totes les coses, la més astral, real, flor perdurable. A pesar que en els ulls se'm fa lloable el seu record, ceguesa, tu m'imposes un dibuix diferent i no reposes de fer-m'ho tot estrany i inabastable. És el que intentes, però jo et proposo aquell joc que ningú ja no et proposa, el de tornar la llum més llum, i goso declarar-te, com ja ningú no gosa, la rosa de les roses, mentre et poso just al centre dels meus ulls de rosa.

Elogi del mirall. El vell poeta còsmic argentí maleïa els miralls perquè li deien les fantasmals imatges que li feien mal on els ulls disposen qui és qui, què és què, i cada cosa un arlequí de rombes i colors. Les nits distreien la ment de tantes ombres i els dits creien vestir la lluna, absent de blau marí. A mi m'atreu molt més aquest elogi solar, lunar, oníric del mirall. L'estricta vermellor dels fruits de goji, els set colors del prisma d'un vitrall i el cant de llum rere el paper d'un soji, dels ocells dalt les branques del cristall.

Faridudin Attar. És un nom propi, nom i cognom, suposo. Amb les etèries mans d'ocell del persa, escric sures a l'ègira del sol, fins a l'oasi de Yadrib, on vol el vell Daud reprendre la conversa amb Sulaiman, per dir-li que fa segles se'ls va donar el llenguatge dels ocells i els reflexos d'or de mil anells d'un déu que imposa inamovibles regles. Attar de Nixapur present la llança travessar el cor tan fràgil de la rosa i lluny de l'elegia o la lluança se sacrifica ell sense la nosa del vers ni la cuirassa mentre avança cap a la mort igual que fa la rosa.

Ara sentirem una peça de música àrab, andalusí, anònima, que va ser arranjada posteriorment per un compositor egipci, que es deia Muhammad Alp al-Rahim. La peça de música es diu Lama Bada Yatatama i la canta Lena Chamayan.

Bé, doncs, després d'aquesta mica de música, tornem als poemes d'Israel Clara. El següent poema porta per títol Hafez de Shiraz. El teu divan, Hafez, serà el misteri de les flors i els ocells no revelats, plomes i pètals, testament aeri d'astres, il·luminant bordells, ciutats. D'estels promiscus d'hàbit adulteri, d'estrelles i cometes desolats, i de lluernes sense nit ni imperi, i mars d'algues i plàctons oblidats. Abans que la invasió final no arrasi l'amor, desprens rubins, fas i desfàs els verds i els blaus de l'aigua d'un oasi, i entre poetes de la llum te'n vas. Quasi l'últim adeu, ocell floral, i quasi l'últim pit negre amb rosa de Shiraz.

Un altre poema dedicat a un altre poeta àrab. Aquest porta, es dedica a Omar Khayyam. T'escric amb l'esperança dels ancestres, poeta ingrava, ingràvid, i amb els dits de tinta vermella de la sang o d'una cinta que fa possible el ram de flors silvestres que t'ofereixo sota les finestres de la nit impertèrrita i sucinta. Vell poeta, el color de l'ombra pinta monstres en els meus ulls arcans, rupestres, i et veig perdut per l'ànima i m'invento que ets el meu primer pare, com Adam. Retorno a antics hexàmetres i em sento un pes lleuger i efímer. Sols un gram d'aquesta gran bellesa que presento del grec, del persa o teva, Omar Khayyam.

El poema següent porta per títol Sonet apòcrif. Surt la paraula apotzemes, que no el trobo al diccionari, però sí surten en el TemCat. La paraula kanji, que són caràcters que s'usen en japonès, amb altres caràcters, que són d'origen xinès. I després, alifat, que són caràcters de l'alfabet àrab. Sonet apòcrif. Com feu Borges, com va fer Tanizaki, no escriuré cap elogi de les ombres. Ja no veig alfabet, no veig els nombres. La foscor fa que res ja no destaqui. Però em queden els mites, l'art, el raqui, les bruixes amb apòtzames i escombres. Encara alguns reflexos i penombres, l'esperança que l'últim Déu s'aplaqui. Em recorda la llum, i jo la imito. Algun ocell antic m'acosta el bec, sempre vinent i disposat al ritu. No em torben els hexàmetres del grec, ni el kanji o alifat, perquè milito en la cap importància d'estar sec.

El següent sonet surten unes quantes paraules d'aquestes. Àlef és la primera lletra de molts alfabets semítics. És el que en grec diuen alfa, la primera lletra. Àlif també és la primera lletra, però de l'alfabet àrab. Tau és una lletra de l'alfabet grec i també és una constant matemàtica que equival al doble de pi. Tiresias era un endeví grec que era cec. I sinestèsia és una experiència sensorial que consisteix en associació de sentits, com, per exemple, olorar un color o coses d'aquest estil. El títol del poema és Papallones. Pels somnis volen papallones negres i a les mans se'ns en moren d'ales grogues. L'aleteig que veneres i prorrogues, dansa de lepidòpters grocs i negres. Completen àlef, àlif, taus i omegues, alfabets de volàtil procedència, i amb plomes de fugaç incandescència et salven de les aigües on t'ofegues. Els àtoms de la nit són invisibles i secs els ulls tan lúcid de Tiresias per un atles de cels inaccessibles, el crepuscle dibuixa sinestèsies i es reflecteix en tots els grocs possibles, com fan les papallones indonèsies.

Beatitud del prisma. Fa molt de temps, i encara és elegíaca, la llum del fons de l'aigua cap a tu. Aquest salt de cascada d'Iguaçú que no iguala cap força dionisíaca. Et sé lluny, i l'aigua és afrodisíaca del desig dels teus ulls. No et diu ningú, àngel meu, i pels límits del tot u, la lluita és prometeica i demoníaca. El vermell, el taronja, el groc i el verd es mesclen amb el blau, l'indi, el violeta, i l'amor que s'hi guanya i que s'hi perd és el que tinc, amat i amica seta, la bellesa profunda del que és cert, la certesa absoluta del poeta.

Gavines en un pati de Barcelona. Les recordes xisclant per la teulada, exactíssimes ales de gavina, amb becs de peix i escuma blau marina, en la casa dels avis oblidada. I les recordes per qui feia estada la seva gran tristesa que et fascina, l'amor entre Pierrot i Colombina, com en una òpera deshabitada. Les recordes pel lent calidoscopi de les imatges mortes mentre calles. Eren el teu radar, l'hivern i l'opi, les grans de les nítides troballes, i el que impedia que l'amor s'apropi entre plomes i dies de rialles.

Diligo ergo sum. Això ja sabeu que és llatí. Em dius l'àlgebra estricta de la rosa, les dimensions precises de l'espai i el ràfec de la lluna en què, desclosa, espera que la lliguin a un norai. La lluna, que amorosa i que reclosa, només brilla al cel del teu bonsai, rosa de plata que, lunar, fanosa els arbres que no et van conèixer mai. Sóc el ritme invertit de les marees, l'amor de Schubert que enterrà aquest món, l'estival lentitud, les azalees, les ales assassines de Badon, un cementiri astral d'herois, idees i la cendra de tots els que no hi són.

Bé, doncs, aquí s'acaba per avui el nostre programa del Combat dels Poetes, dedicat al poeta Israel Clarà. Que passeu molt bona setmana.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
3: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
3: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols als i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols als i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola d'esporàdica, però sense precipitacions.
1: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
1: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
3: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys hi està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
1: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
3: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
6: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
3: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
7: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
1: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa. Escoltem el conseller.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
3: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
1: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
8: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
3: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
1: Seguim encara amb més política aquesta setmana, que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir. Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
3: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
9: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
1: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
3: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement de cara a dimarts vinent.
1: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
10: Tenim una situació de que el règim de concerts, en el que es basa el model sanitari català, està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
3: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la Mesa del Parlament disposa de 15 dies per emetre-la a tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
1: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
3: Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les subfocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
11: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
12: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
11: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
1: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
3: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
13: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
14: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
13: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
14: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
13: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
14: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius, no cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la sang.
13: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
1: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
3: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys 410 quilograms de cannabis ja hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
1: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
3: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada és sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
1: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta ja ha quedat tancada.
3: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
1: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera Lluís Sabater.
15: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
16: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
15: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
1: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
17: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. Al barri de Bullpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Bullpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez. Ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
18: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert, tres mesos abans de que es beneixi el temple.
17: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català, que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
19: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres venem poesia, Les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
20: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
3: Durant 10 dies hi haurà presentacions de les rodones i activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Mario Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
1: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
3: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, està guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avenç social de tots aquests projectes.
21: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
3: Els dos treballs es posen els focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
3: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan García es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada de l'onze titular de Dominic Ligoy no està descartada.
1: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
3: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redon del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
1: Camí d'esport, ens n'anem al Waterpolo Rubí. Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport, en directe des de Ràdio Rubí. Sisco Lara, qui s'ha endut la primera victòria del curs?
22: Doncs el Club Natació Barcelona, era de preveure, victòria més contundent, 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí, diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
1: Moltes gràcies, Sisco, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
0: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit, fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa en el marcador. El descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa, cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Carol Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
1: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
3: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
1: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
3: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
1: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
4: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la codo de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
2: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
5: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
2: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
5: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Tindrem molt per veure, molt per llegir.
2: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. We'll be right back.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel i un terç només són el que ja tenim preparat. Hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid, a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia no és pas bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Español perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdesa.
4: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi nodular contagiosa.
0: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
5: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
0: I aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs. Parlem

0: Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
0: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
2: Tenim una situació de que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys de la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, la mesa del Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
0: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, en David García.
3: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
4: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
3: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
1: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
0: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
1: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa.
0: i no ens movem de rodalies perquè la circulació de trens a les línies

0: Línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
1: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
0: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
1: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una barrera Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
0: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
1: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
2: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. El barri de Bullpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí, amb un acte als terrenys de Bullpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. I han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. És moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
3: El temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres, un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert, tres mesos abans de que es beneixi el temple.
2: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
0: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
1: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Care Santos, Lampar Molina, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
0: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
1: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
4: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
1: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
0: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
1: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
6: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
5: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
0: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtic, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
7: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
8: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
7: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
9: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Bayona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
7: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
0: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
1: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
10: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
11: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb la cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius. Trobarem els tres trams com cada any. I el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
10: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
0: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
1: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
0: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
13: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un corner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
14: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que a aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però s'obre il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
15: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
14: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre, un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del CAO i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
16: És un partit, tu guanyes i vas a la final, no? És un format, bueno, Final Four i tenim que estar molt, molt concentrats als 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa i amb ganes d'arribar a una final.
14: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat. I un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
0: Seguim parlant de bàsquet. El Bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
1: Els blaugranes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arriba al descans amb un empat a 1. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Continguts en xarxa.
19: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
20: El tiempo puede destruirnos.
18: Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
19: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
20: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
21: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
19: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
22: No em dona la gana fer-me gran.
23: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
19: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
24: Venga por lo de posar sin pantalones.
12: Continguts en xarxa.
17: La xarxa de comunicació local.
12: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ho a oblidar a ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No. No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que Depita ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad... N'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar. Que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era l'spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que
1: vale.
0: Aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no,
1: no
0: puc,
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no?
0: No?
1: Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per a adults, eh? On bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid i ells són tan estúpids que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben
0: vale.
1: Per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ens fallen, no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de, en aquest cas... ens centrarem en una sèrie que crec que els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo.
0: Pues sí.
1: Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o, com a mínim, un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo, molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada recordar.
0: Sí.
1: I també sortia Los hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però bon, ho, mira, tenia, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, Chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un hombro, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: No vas a salir de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te pido, adentro.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Porque te quiero.
4: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentim. De Mario Casas. Es que...
5: No, pero porque... ¿Sabes
4: qué pasa? Que no m'agrada en aquest estudi. No m'agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
6: Home, què tal?
4: Home, què? Perquè portes una temporadeta a jo en sèrie...
6: No traurem ara els plats bruts
4: no,
6: d'aquesta casa. Mai. Mira, millor dit, no? En això avançaria.
5: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
4: Coses, sí.
5: Vinga,
4: la màgia de la ràdio.
5: Siguem amb la part femenina.
4: Vinga.
5: De...
6: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem
6: top,
4: fent el
6: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per sí? Mi,
6: top
7: sí. N'hem parlat,
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
6: Però
7: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
4: El de cielo. Que...
7: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
6: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, eh? També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
4: sí,
7: el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
7: Top 10, eh?
6: A dia d'avui, top...
4: És la que... Me... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
6: Top 10 no ho sé. Top...
4: És la que més cobri.
7: De què?
4: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya.
7: Pues molt bé.
6: Home, Blanca, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope Cruz...
7: Però Penélope Cruz està a Hollywood. Eh?
6: Ah, però més ben, més ben més pagada, ben, que, que a final d'any ha sí. fet un més, més gran que un menys.
7: Recordem que
6: pot
7: això
6: ser,
7: tampoc...
6: que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba sí. molt reconegudes.
4: Intimíssim.
6: I, de fet, per exemple, fa relativament poc, està ben a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
4: I,
6: ara no ho confirmo.
4: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts de...
6: Sí. De
7: que
6: fet,
7: van ser parella o què?
4: Sí.
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
7: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada
6: no
7: el
6: cor.
4: Bueno, és que, joder, això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penjat alguna foto amb la Cini Siruini Mini, aquesta que
7: sí.
6: és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
4: Perfecte. Doncs...
6: Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, no és el nom, no me preguntis.
4: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
6: Ja me sortirà. I és de... Sì, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani. Doncs
7: pues quina sort, perquè d'on pagava aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de les
0: dents tota l'estona, pensava que parlava.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com El Procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps
1: i
2: que...
1: pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest, però...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure qui ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie. Aquí no...
1: Sí, que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i sí, sí, i bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà.
0: Irene correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí,
2: és veritat.
0: Sí, us en recordeu?
2: Sí, sí,
1: feia
2: sí,
1: de...
2: Sí.
1: Es va fer parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, m'hi pots repetir el nom de l'actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Celebrem.
2: És xulo, és xulo.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No. Dolent com a personatge dolent,
1: Exacte, sí. No, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo,
2: dolents.
1: Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno,
1: que fa.
0: Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral.
0: Fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz fem mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena, i de fet crec que ella es va posar com més a la part, més social, més, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions públiques i coses d'aquestes,
2: entitats solidàries i això, i jo no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicàvem a això, saps? No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises. Unes galletites per a ti. Llevas una setmana en esa bodega i mira com t'has quedat.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Forever. Yo no le he regalado nada.
6: No lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: ¿Eh? Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure, oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Bé, parlàvem de Neusad, ara he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tregines interpretant diversos personatges secundaris, al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer, que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure.
2: És aquella que baixa...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic, no? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical, en la que va hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjar una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les 2 últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem amb de Marina Salas, que interpretava
2: la
0: Vilma. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic d'acord.
0: Amb uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie. Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar, va continuar treballant després de la sèrie en televisió i cinema, i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. És el... El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No en tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero, El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Vinga, va, tenim
2: Jean
0: els dos
2: Cornet.
0: Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula que va, per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actuen molt bé. I El Barco, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba, o sigui, no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i bueno, tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha, això n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí l'Això van ser-hi, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
3: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
4: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
2: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
9: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
10: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
6: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
7: Tastets de llengua.
8: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
9: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

la convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, el podcast on els clàssics del passat conviuen amb les veus del present.
1: Un espai on la música no és només cançó, sinó context, actitud i memòria emocional.
0: Avui parlem d'un disc o d'uns intèrprets que no va voler encaixar en el món musical, en l'engranatge musical de la indústria. Un disc que no demana permís.
1: I aquest disc el posarem en context amb un diàleg amb un artista contemporani que encara entén el rock com un espai de risc, d'intuïció i de llibertat.

0: Imagino que ja sabeu de qui estem parlant, almenys en el que està sonant de fons. El disc que escoltarem avui
1: és Are You Experienced, de Jimi Hendrix, i després escoltarem Freedom's Goblin, de Ty Segall.
0: Més de 50 anys de distància és el que separa entre un artista i l'altre. Però una mateixa pregunta de fons. Què passa quan la música deixa de voler agradar i decideix per si mateixa dir la veritat?

0: Som a l'any 1967. És un any clau per entendre la música popular. La contracultura està en plena expansió. La guerra del Vietnam als Estats Units sacseja consciències i la joventut busca noves formes d'expressió.
1: En definitiva, la música deixa de ser només entreteniment i es converteix en experiència, psicodèlia, expansió mental, trencament de límits estètics i morals.
0: I enmig de tot aquest context apareix Jimi Hendrix, un músic afroamericà en un món de rock majoritàriament blanc. Un cos estrany dins aquesta indústria i alhora una revelació absoluta.
1: Hendrix arriba a Londres després de d'anys tocant com a músic de suport als Estats Units. Allà troba una escena oberta, curiosa, disposada a escoltar alguna cosa nova, més vanguardista.
0: Sí, i ell ho té tot. Té tècnica, té imaginació i té una relació totalment física amb la guitarra. No la toca, la força, la sedueix i la porta al límit.

0: Això és el que ens porta Jimi Hendrix. Distorsió, feedback, pedals, l'estudi com a espai creatiu, tot allò que abans era un error i que es converté, i ara, després, ell ho va convertir en un tot un llenguatge.
1: Sí, i amb aquest disc la guitarra deixa de ser només melodia i passa a ser atmosfera, tensió i paisatge.

0: Avui, David, tenim un programa superpotent, eh?
1: Sí. Jimi Hendrix i Ty Segall, això és per ments molt guitarrístiques, eh? Que els agrada molt la guitarra, eh?
0: I comentaves de les regles ara.
1: Sí, Jimi Hendrix no va arribar simplement, va irrompre directament. És a dir, va trencar totes les regles, va portar els amplificadors al límit, la distorsió la va convertir en poesia, va barrejar el blues, el rock, el soul, la psicodèlia, com mai
0: I va trencar moltes guitarres, també.
1: Moltes, moltes.
0: I moltes. Cremar, també.
1: Bé, jo sóc d'aquells que no m'agrada tocar instruments, perquè, bueno...
0: És que en David té una col·lecció de guitarres, no ho sabeu, però, clar, si les hem de cremar totes, l'arruïnem.
1: Directament. La gent no ho deu saber, jo sóc guitarrista, i bé, el que passa amb els guitarristes és que sovint col·leccionem guitarres, no? Però bé, a marge d'això, que és una anècdota personal que tampoc va més enllà d'això, simplement dir que Jimi Hendrix és una de les majors influències de la música rock actual i de la música fins i tot contemporània actual, no només de l'estil rock, sinó del soul, del blues, i en fi, ha influenciat gairebé a tothom. De fet, és un dels grans influencers del segle XX i del XXI, tot i que va morir també amb 27 anys.
0: I tot això sense tenir Instagram, eh?
1: Sense tenir cap xarxa social, directament. Bé, ara, tornant una mica a la música, anem a escoltar un altre clàssic d'en Jimi Hendrix, no? Foxy Lady. Foxy Lady no és només una cançó de seducció, és una demostració de poder i de força. Hendrix canta des de la seguretat absoluta, gairebé animal.

0: Jimi Hendrix aquí, amb la guitarra, no acompanya la seva veu. La desafia, la persegueix, la domina. La lletra parla de desig, però sobretot de presència escènica. És una actitud. Soc aquí, sona així, i no demano permís a ningú. Manic Depression, sí. El teu anglès és millor que el meu.
1: S'intenta, però bé.
0: Una de les cançons més avançades d'aquest disc que us presentem, no només pel compàs poc habitual, sinó pel que explica. Hendrix parla obertament dels alts i baixos emocionals quan encara no es parlava de salut mental en el món del rock.

La lletra d'aquesta cançó és gairebé una confessió, Manic Depression. Parla de la confusió, del cansament i de la necessitat de continuar encara que costi. Això és el que ens transmet aquesta cançó. És una cançó que connecta directament amb discursos potser més contemporanis. I bé, simplement és Jimi Hendrix.

0: Això en alguns cercles, en algunes reunions familiars així, si poséssim això, dirien, què és aquesta fressa, no?
1: Sí, què és aquest soroll. Sí, sí, sí, ha canviat molt, la música des d'aquella època. De fet, Purple Haze, que és la cançó que hem sentit, no s'ha d'entendre. Simplement s'ha de sentir i ja està, és com un estat mental, no? Important, important una cosa que voldria destacar d'aquest disc, és que en Jimi Hendrix també toca el piano en aquest disc. Potser hi ha gent que no ho sabia, això. I dos qüestions interessants també de dir, que déu-n'hi-do el baix i la bateria. En Noel Redding, que tocava el baix i feia les veus, els background vocals, i en Mitch Mitchell, que tocava la bateria.
0: Evidentment, en aquesta cançó hi podem trobar confusió, desorientació, desig, tot conjuntat. La guitarra sona com si es desfés, com si el so s'estigués expandint. A partir d'aquí, la guitarra elèctrica ja no serà mai més el que era, no?
1: No.
0: No serà només un instrument, serà un paisatge sonor com algú l'ha definit literàriament, no?
1: Sí, de fet, la guitarra elèctrica en aquestes mans és de Jimi Hendrix, que per molta gent és considerat el millor guitarrista de la història, no? I continuem amb Hey Joe, un altre clàssic de Jimi Hendrix, amb una història de violència explicada amb una calma absolutament inquietant. I Hendrix no jutja el personatge, no crida i no dramatitza. Simplement, Hey Joe.

0: I és precisament aquesta serenor que fa que aquesta cançó sigui tan, tan colpidora, que ens arribi tan a dins. L'atenció no està en el volum, sinó en el que es diu i com es diu.
1: Exacte. De fet, hi ha una cosa que seria interessant també destacar, que són les influències de Jimi Hendrix, perquè Jimi Hendrix ha influenciat a molta gent, però no es parla massa de qui va influenciar Jimi Hendrix. I el que és més interessant és que un d'ells va ser Muddy Waters, però també...
0: I Chuck Berry. Bueno, no sé.
1: Robert Johnson, sí, segons ell mateix, i Elmore James, que Elmore James, sí, per qui no ho sàpiga, que potser tenim algú que està escoltant aquest espai nostre i no sap qui és, Elmore James va entrar al Hall of Fame el 1992 i està considerat el rei de l'slide, de la guitarra slide de blues, eh? En fi...
0: Sí, però de totes maneres, també tindrem en aquests episodis de Blanc i Negre, tindrem en Chuck Berry, perquè l'estem obviant una miqueta en aquests comentaris, però jo crec que en Chuck Berry té un fet capdalt en la història de la música, que és el que va electrificar, el que primer que va electrificar la guitarra.
1: Sí, sí, està considerat com a tal, correcte, sí, sí, correcte.
0: La guitarra elèctrica no existia. Sí. Llavors, si no existia la guitarra elèctrica, pot existir Jimi Hendrix.
1: Sí, de fet, jo penso que va ser el primer guitarrista elèctric que va tenir una projecció fora de lo normal, fora del comú. De fet, a molts llocs, no sé com dir-ho, però és com un guitarrista que no se'l té... se'l deixa com de costat, no? I és curiós perquè és un gran guitarrista i té cançons on, evidentment, no només toca bé la guitarra, sinó que canta molt bé. Per tant...
0: El gran dilema, diguem-ne, intel·lectual, està en que... Qui, on està l'origen del rock and roll? Si en Chuck Berry o l'Elvis Presley, no? Una miqueta... Aquí hi ha aquest dilema, no? Suposo que hi ha, sí, aquí a la vessant és els blancs i els negres, no? Per on?
1: Sí, o fins i tot Muddy Waters,
0: Bueno, sí, Muddy Waters, evidentment, la influència de Muddy Waters és brutal en el món de la música. Però qui realment va posar en escena, possiblement, amb tot el que comporta el rock and roll, no? Tant l'escenografia com les poses, com el d'allòs... Muddy Waters possiblement seria l'essència, l'ànima, el sentiment, i en Chuck Berry i en l'Elvis Presley van posar l'escenari, no?
1: I l'energia.
0: I l'energia.
1: I també et diré una cosa, Jimi Hendrix, crec... No he buscat informació al respecte, perquè a vegades sí que busques informació una miqueta per informar-te del que ha de ser el contingut del programa, però a vegades, evidentment, nosaltres també quan tenim coneixements del que estem projectant aquí en aquest espai, no? Però a mi em dona la impressió, i crec que... no sé, espero no desorientar-me massa, que l'Elvis Presley va ser una gran influència en Jimi Hendrix.
0: Sí, crec, sí, sí, és que tot jo crec que estava tot relacionat, perquè no haguéssim pogut viure un sense l'altre. Això, fent el símil amb els artistes, possiblement l'època en la que a París es trobaven en Picasso, tots els pintors allà, tots s'influenciaven uns als altres, no? I tots van ser importants en la seva disciplina.
1: Però bé, anem a veure el Hendrix més íntim, The Wind Cries Mary, una cançó que neix, curiosament, després d'una discussió de parella.

0: En aquesta cançó no hi ha ràbia, hi ha tristesa. Parla d'incomunicació, de silencis que pesen. És la prova que Hendrix no era només explosió, sinó també una fragilitat, i això es notava.
1: Sí. De fet, uns quants anys més tard, un gran guitarrista va morir precisament a Màlaga, i fem referència a Gary Moore. I per què fem referència a Gary Moore? Perquè, i connectant-ho amb el tema de la fragilitat, no? En aquest cas que va morir fatídicament. Ho fem perquè Gary Moore va fer un gran homenatge a Jimi Hendrix, un disc en directe que es deia Blues for Jimi, gravat el 2007 a Londres, i és molt interessant que veieu el nivell guitarrístic que tenia Gary Moore. Un altre, ja que fèiem menció a Chuck Berry, que potser era com un guitarrista com deixat de costat, no? Doncs Gary Moore també se'l coneix molt pel estil cat de blues, etc, etc. Se l'associa al blues, fins i tot al hard rock de finals dels 70, principis dels 80, però ningú possiblement l'havia associat a Jimi Hendrix, tot i que la influència era evident, eh? Però escolteu aquest disc, i si no el podeu escoltar, intenteu buscar el vídeo, perquè és absolutament espectacular el que fa Gary Moore amb la guitarra.
0: En aquí et vas adonar que Gary Moore era un gran guitarrista, no?
1: Bueno, jo ja el tenia en consideració, el que passa és que l'havia erròniament encasillat en el
0: blues comercial.
1: Sí, i l'estil Gat de Blues va ser una cançó que va arribar a ser pesada. Molt repetitiva, bueno, i ostres, Gary Moore, sí, estic Gat de Blues, estic Gat de Blues, no?
0: Però quantes parelles agraeixen que existís aquesta cançó?
1: Moltes,
0: moltíssimes. A l'època que es ballava lents a les discoteques i
1: moltíssimes. Però és cert que quan veus la aquesta cara més salvatge d'en Gary Moore, simplement al·lucines, eh? I per a la gent que li agradi les guitarres, Compte. Escolteu Blues for Jimi i us n'adonareu del nivell exageradíssim de guitarra que té en Gary Moore.
0: Però, en definitiva, aquest disc que hem analitzat i hem escoltat és un disc que va canviar una mica les regles del joc. Va trencar esquemes, va trencar motlles i va posar una pedra angular en el món del rock, no?
1: Sí, de fet, la revista Rolling Stone, la va enquadrar com el 15è disc més important de la història del rock. I no és un disc no només pels guitarristes, sinó que va arribar a la música popular. Hendrix va obrir un camí, el rock com un camí i una exploració constant, i sobretot com un espai de llibertat.
0: Però tornem als nostres esquemes, blanc en negre, transició. Jimi Hendrix és el blanc i ara volem passar al negre, però què ens queda d'avui d'en Jimi Hendrix? Què creus, David, que ens ha deixat en Jimi Hendrix?
1: Home, sobretot ens ha quedat l'actitud.
0: Ho dic perquè tu ets guitarra.
1: Sí, sí.
0: I per la part que et toca, alguna cosa a dir tindràs.
1: Mira, ens ha quedat actitud, ens ha quedat que el rock no ha de ser còmode, ens ha quedat que per què hem d'estar ara sense solos de guitarres a les cançons? És una reivindicació que Jimi Hendrix ja va començar d'una manera molt, molt potent. I, bueno, encara més coses, no, Àngel?
0: Sí. Aquesta, la idea aquesta conceptual, jo crec que encara respira avui.

0: Però entrem una mica en matèria. Anem al context actual, i aquí sí que hi ha... també tens alguna cosa a dir.
1: Sí, en la meva part de l'espai que fem amb l'Àngel, que és la part negra, el blanc amb negre, us presentem a Ty Segall, Freedom's Goblin, un disc del 2018. Som en aquest any i la música és digital, és polida, és calculada, i en canvi...
0: I el Ty Segall aposta pel contrari. Urgència, soroll, intuïció. Un disc que no busca agradar,

0: Bé, com podeu veure, el disc s'obre sense preàmbuls, amb una energia immediata i amb una energia que transmet un rock cru, visceral. És una declaració d'intencions. Així sonem i així comencem. Aquesta era una mica la filosofia que volia transmetre Teixigel amb aquest disc.
1: Correcte. Un disc on també hi ha un tema més íntim que s'anomena Rain, que dona un moment de respir en aquest disc i de pausa emocional i controlada.

0: Ai, Sigel, aquí sona fins i tot experimental, no? Una cosa indie, alternativa...
1: Sí, és bastant experimental en moltes ocasions. Pensem que en Ty Segall és un artista que és multiinstrumentista, toca la bateria també, i és molt prolífic. Està entre el 2008 i el 2025. Ha fet, si no recordo malament, 14-15 treballs discogràfics. És molt, molt prolífic. És a dir, en té el 2008-2009-10 i després em penso que el 12 en fa dos. Bueno, i així fins actualment. El 2024 també va fer dos i el 2025 n'ha tret un. Per tant, estem parlant d'un artista molt, molt, molt prolífic. Un artista nascut el 1987. Per tant, jove, és de Califòrnia i, bé, és un artista multiinstrumentista que l'últim disc el va fer ara el 2025 i que és absolutament meravellós. Simplement ara, doncs, continuem,
0: aquest,
1: no?
0: Sí, en aquesta, però tot així volia afegir que en aquesta cançó Ty Segall baixa el soroll, baixa una mica la intensitat i es mostra com vulnerable, no? És un pont directe. De fet, aquí m'ha recordat, sí, entenc que és un pont directe amb l'Hendrix, més delicat, també, més íntim, no?
1: Sí, de fet, és l'objectiu, no?, del podcast Blanc en Negre, intentar connectar els artistes, i penso que aquí aquesta cançó és un exemple.
0: Sí, aquí, bueno, pues hi ha una connexió, hi ha una connexió. No comparteixen l'època, però hi ha una connexió. Anem a la propera cançó.
1: Sí, la cançó és Every First o Every Once is a Winner. Això vol dir cada primer és un guanyador.

0: Avui, excepcionalment, també hem trobat interessant que de Ty Segall, més que dedicar-ho íntegrament a un sol disc davant el prolífic que és el noi que treballa, sí, tant i que fa tanta, que té tanta creativitat i tant de desbordament, hem triat cançons d'altres discos perquè ens han semblat interessant també posar-los en l'episodi, en el programa.
1: Sí, sí, ha sigut així. De fet, First Taste, que és de 2019, és de la que ara posarem un parell de cançons, I Sing Them i The Arms. I bé, quan l'Àngel va decidir que aquest programa en la seva versió blanc era Jimi Hendrix, va ser molt difícil poder trobar un artista que arribés actualment a ser identificat amb Jimi Hendrix, perquè podíem haver tingut moltes opcions, podíem haver utilitzat Jeff Beck, John Frusciante, etc, que són clars guitarristes influenciats per en Jimi Hendrix. Volíem una persona jove i aquesta va ser l'opció, Ty Segall. I Sing Them és el següent tema que escoltarem, que diem que està en un disc del 2019 i que es diu First Taste, i aquí apareix una clau de Segall molt interessant. En darrere d'una distorsió hi ha cançó.
0: Sí, i un incís. Nosaltres no és una norma, però vàrem decidir marcar-nos una mica, doncs, un criteri, una pauta de què seria blanc o què era susceptible a ser blanc i què era susceptible a ser negre, no? Vam dir que dins el llarg cronograma de la història de la música, que possiblement, doncs, el 2000 era una data que marcava uns anys abans i que ja tenim 26 anys després del 2000, no?
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha hagut temps per fer perquè surtin nous cantants, nova música i gent influenciada pels que van fer música abans del 2000. Llavors, el nostre criteri és aquest. Nosaltres, els clàssics i els blancs són del 2000 per avall, i els negres i els alternatius i
1: els nous,
0: els,
1: no?,
0: contrapunts són del 2000 per endavant. Anem, doncs, ara amb la cançó que us comentava en David.

0: Em diria algú, però bé, no tothom possiblement hi estaria d'acord. En aquesta cançó la melodia hi és, el pop hi és, però cobert de soroll. La bellesa no sempre ha de ser polida. Això diu, però no sé si tothom estaria d'acord amb aquesta
1: proposta. Jo estic totalment d'acord, Estic totalment d'acord. Bé, continuem amb aquest disc, que és molt interessant, aquesta segona part de Ty Segall, centrada en el disc del 2019, i anem a escoltar The Arms, una peça que podem dir que és potser la peça més fosca del disc, psicodèlia contemporània, tensa i, sobretot, molt, molt inquieta.

0: Ty Segall en aquesta cançó no busca agradar, busca provocar, busca connectar directament i d'alguna manera ho aconsegueix. Connecta directament amb el Hendrix més essencial.
1: Sí, tot i que és evident que no comparteixen època, eh? Tot i que, bueno, recordem que el darrer disc d'en Ty Segall és de 2025, es diu Possession, potser no és el millor disc de Ty Segall, però bé, no deixa de ser un disc interessant d'escoltar. I, en fi, Hendrix però... i Segall, ho dèiem, no comparteixen època.
0: Sí, però comparteixen, que comparteixen una mateixa idea, que aquesta és la clau, que és el rock com a espai de llibertat, és una exploració constant, un risc assumit i una identitat pròpia que els fa característics a tots dos i que bé, que aquí els tenim, no?
1: Exacte, protagonitzant aquesta nova edició de Blanc en Negre, on bé, hem trobat que l'esperit no canvia, tot
0: sí,
1: i que...
0: Sí, el resum seria aquest, no? El so canvia. Sí. El so són diferents perquè cada època té el seu lloc i la seva casella, no? Però tal com tu deies, molt ben dit, l'esperit no. L'esperit es manté.
1: Exacte.
0: Passem de... Hem passat, d'alguna manera, del 67 al 2019. La guitarra continua sent una arma creativa.
1: Sí, i en fi, com dèiem, això és Blanc en Negre. Moltíssimes gràcies. Aquí estem, Àngel Ayats i David Izquierdo.
0: Ja sabeu, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Don't care what me singing.
3: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius, d'espiritualitat i de psiquiatria, al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i per fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
1: Jo sé que m'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
3: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans que van posar les normes una mica al límit.
1: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
3: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
1: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats a les xarxes, per exemple?
3: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. I llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
1: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
3: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules de Marilla, que consideren menyspreables.
1: No m'estranya, és un escàndol.
3: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple, cap a on anem? Molta gent els considera exemples a seguir i cada cop es converteixen en representants ultra sense miraments ni cap mena de vergonya. Si volem construir un món en què el respecte sigui la pedra angular, em sembla que persones com Celeste Amarilla han d'estar ben lluny de la política i del focus mediàtic.
1: Tota raó, Carles. Moltes gràcies. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Tot el que l'envolta neix d'una gran paradoxa. Pràcticament tothom sap qui és ella, però pràcticament ningú sap com es diu. L'agost de 2008 treballava com a socorrista en una piscina d'una urbanització de Sant Sebastián de los Reyes, a la perifèria de Madrid. Per error, va barrejar diversos productes químics que es feien servir per al manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3 Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens hi endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: beat.
1: He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
2: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és,
1: tot lligat.
2: Sí, CR7 és Cristiano Ronaldo i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
1: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
3: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses, ara en canvi ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
1: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Hola, encantat d'estar aquí. Gràcies.
1: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
4: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
1: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
4: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la nostra mort i que hi ha tots conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
1: Que de fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
4: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
1: Hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
4: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador. De fet, i jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
1: Que, de fet, sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
4: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
1: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
4: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
1: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
4: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en el nostre guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
1: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
4: No, tot al contrari. Tot al contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més relatiu tot, però alhora també ens empenya, això que anem dient, no?, a construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. I llavors el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la alliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió, i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser, tenint-ho més en compte, ens és més fàcil acceptar-ho.
1: Mm-hmm. Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar. No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
4: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors, i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital, no? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
1: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
4: Lliures absolutament no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer i és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i, finalment, també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
1: Mm-hmm. Vostè diu que la identitat no suposa el sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
4: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions. I crec que, en aquest sentit, l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
1: Mm-hmm. Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè, de fet, exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat, en certa manera, a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
4: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i en verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer. I a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
1: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
4: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar i, o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
1: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit del filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
4: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Radó. Núria, com estàs?
5: Bé, molt bé.
1: Avui de quina dada ens parles?
5: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal, a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
1: És una bona pregunta, eh?
5: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor. Té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rentes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rentes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I, per últim, això que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat i que probablement estem... No és un accident que sigui per Nadal. Probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
1: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Radó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Genís Fucho Rius, que és psiquiatre i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Genís Fucho Rius, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar pues, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar la porta del consultori o abandonar el teu centre de treball i poder descansar i, no? I tenir una casa on poder estar tranquil, no? I no emportar-te, tot i que això és molt difícil, no? Moltes vegades quan tenim una feina on hi ha un contacte amb una altra persona, no? On hi ha una vessant humana, una vessant d'empatia, que a vegades també es pot veure sobrepassada o també és un repte, no?, el poder posar aquest límit.
0: En aquest procés d'acompanyament, Genís, a aquest col·lectiu, com pot ajudar l'espiritualitat? Quin paper pot tenir?
1: Bé, al final, no, l'espiritualitat entesa com una part de l'ésser humà, no? Allunyant-nos una mica de les definicions de religió, no? O d'estructura, diguem, antropològica amb uns dogmes, sinó anant a mirar allò que és com una part de la persona, no? Sabem que hi ha espiritualitats vinculades a una religió i més recentment, en els darrers anys, inclús està parlant d'espiritualitats laiques, no? En el que a través d'una mirada cap a l'interior es reconeix una realitat interna, no? I tant això posa l'accent inclús l'UNESCO, no? Com una part de la cultura i com una part de l'home. Llavors, bé, el poder tenir aquesta part interna present en el teu dia a dia, no? I hi ha persones que se'n poden beneficiar i inclús hi ha recerca que això ho valida, no? Que pot ajudar persones en un procés de curació, en un procés d'acompanyament, perquè ens pot donar des de significat a la nostra vida, al que fem, no? A la nostra professió, també en moments de crítics, no? Ens pot donar esperança. Hi ha persones que també ens pot ajudar a regular emocionalment en moments de crisi. I també vincle, no? Aquest aspecte comunitari de l'espiritualitat, que no és obligatori, però que moltes espiritualitats es viuen en comunitat, és un punt també que és molt important, no? De donar contenció a la persona i donar un entorn comunitari. Ara bé, també cal dir que també l'efecte no sempre és positiu i seria el cas, per exemple, no, de quan es fa una gestió patològica, una gestió o un ús indegut de la part de la culpa, quan hi ha rebuig de la comunitat cap a la persona o quan a vegades ens trobem que hi ha un conflicte dels valors que té aquella pròpia persona, no, amb la comunitat en què vol compartir la seva espiritualitat. No? Per tant, hauríem de tenir aquests dos vessants presents, no? Que pot ser una eina molt útil, una eina inclús validada en certs contextos de patiment emocional, però a la vegada també hem de tenir en compte que en certs contextos pues, pot ser un factor no sempre positiu, per tant, tenir-ho present.
0: De fet, històricament és curiós perquè sempre hem pensat que ciència i espiritualitat estaven confrontades d'alguna manera. Pot ser que en l'actualitat no s'allunyin tant com ens pensàvem?
1: Mm-hmm. Sí, potser el que podríem dir és que darrerament hi ha un interès, no?, a buscar ponts entre ciència i espiritualitat, no?, i la vessant pràctica també, no?, la vessant de recerca, em refereixo, des de poder analitzar quins són els beneficis, no?, a un nivell inclús neuronal, no?, de tècniques de funcionament cerebral, no?, i veure quins són els efectes, per exemple, de la meditació, no?, de les tècniques del mindfulness, que han estat tradicionalment o venen originàriament de tradicions espirituals i que tantes entitats i tants grups estem intentant incloure, no?, per exemple, el mindfulness com una herramienta terapèutica amb els nostres pacients. I més enllà d'això, no?, el buscar quins aspectes poden afavorir la salut mental, el benestar, el sentit vital, no?, no necessàriament des d'una espiritualitat teista, no?, buscant la figura d'un déu, sinó inclús pensant en el que dèiem abans, no?, una espiritualitat amb una mirada interior que sigui un camp més ric i que se'n puguin beneficiar persones que poder a la visió de religiositat tradicional no s'hi veien tan identificades, no?
0: Mm-hmm. Genís, vaig acabant. Tu fas xerrades per formar professionals en aquest àmbit, també, però mm-hmm. consideres que de moment són introductòries. A on t'agradaria arribar? Quin és el teu objectiu?
1: Bé, jo penso que el poder integrar també aquest aspecte de l'espiritualitat, no?, com un aspecte que forma part de la persona, del ser humà, en el que seria la docència dels professionals que s'estan formant, no?, al nivell, doncs, de la universitat, per exemple, podria ser un element molt interessant, no?, tant com a reconeixement d'una part del ser humà que m'ajuda com a professional a apropar-me al pacient, com també com una sensibilitat a diferents cultures i a diferents formes de veure i creure, no?, i en la vida i en el més enllà. En l'entorn sanitari, en la malaltia i també en l'acompanyament al final de la vida o en la mort, doncs poden ser elements molt, molt interessants.
0: Hem de patir, Genís, per la intel·ligència artificial? Pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no?, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no?, a ajudar a inclús estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no?, i hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís, sí. Puig Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alt. Com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només està enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones... Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica Susana és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podria veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que era, que és, vaja, la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat. No només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. I aquí hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar...

0: anys i és una, ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
1: Si anem a les seves arrels i trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
0: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins a sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures. Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. Puc deixar, m'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
1: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? Alhora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
0: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final, la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller es vaig trobar molt
2: facilitar
0: més
2: el ús de l'equip.
0: Windows l'era ella. Puc fer el que vulgui, amb la meva vida soc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto, no tinc per què acabar polint la tècnica com se suposa que duen els llibres, no? Al final l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
1: I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
0: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins de l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que és que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
1: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
0: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
1: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
3: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals,

0: Els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins a l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el noi del sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'hi explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FETME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil, i a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les Castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, Pau Club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims, al Carroig, de 672 metres, i al Puig Cervera, de 207, des del Coll de Balitres, a l'Alt Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
4: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
5: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
6: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
7: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
2: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mamà. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar de ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua.

Per res, tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és, precisament, una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

0: El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem de banda la reivindicació col·lectiva per endinsar-nos en una cançó molt més íntima i melancòlica. A continuació farem play al tema In Spain We Call It Soledad, una peça que reflexiona sobre la solitud i aquella sensació tan universal d'estar envoltat de gent però sentir-se igualment sol.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.
1: No entiendo por qué te marchaste de París si aquel día era el más gris.

Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins La Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida. La figura de Julio Iglesias aquí apareix gairebé com un símbol de tota una època, d'una manera d'entendre l'amor i l'èxit que forma part de l'imaginari col·lectiu. La Paula juga amb aquesta icona de la cultura popular per construir una cançó plena d'humor, però també de nostàlgia i de dobles sentits. I nosaltres continuem descobrint una altra cara de l'Emperatriz, perquè ara arriba una cançó que és molt més delicada i emotiva, amb una declaració d'afecte sincera que parla de l'amor des de la tendresa i la vulnerabilitat. Això és Canciones de Amor a Ti. El tema s'inspira en una experiència molt personal de Rigoberta Bandini, i és la maternitat. La cançó és una carta d'amor al seu fill Nico, on transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: No sé hacer ni un huevo frito, no sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
4: Álvaro Rodríguez,
3: Eva Utrero
5: i Àlex Bermúdez.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i irreverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A todos mis amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: passada molt gran.
1: A ver.
2: Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com, per exemple, va posar veu a la versió en català de Caillou, i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps, va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bichos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual. És un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
3: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando.

0: El que acabem d'escoltar era Así bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir.

El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. A títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo. Yo solo me...

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però, precisament, aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Gabon, d'Anarí, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Bé, hem tornat de vacances d'estiu i això sí, ja veieu amb quina veu, amb quin encostipat, amb afonia, però aquí estem. Aquí estem a punt d'encetar doncs aquesta nova temporada. Amb tota la il·lusió de tots els anys, alguns ja sabreu com són o com és el nostre primer programa i a qui li dediquem tots els anys. Els que no, espereu una miqueta més i ho descobrireu. Però abans que res, doncs diguem com sempre i fem aquest gran homenatge al nostre papi, perquè ja estem disposats a començar, com deia el nostre cifo, el nostre estimat Juan Claudio, ja estem disposats per començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, com diem sempre, això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més, com sempre, que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores que cada vegada, per cert, va creixent més, un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o al e-books, i que també teniu aquesta petita adreça, aquestes www.andreujazz.com www.andreujazz.com, per si us ve de gust us apropeu i bé, descobriu una miqueta més coses del nostre espai jazzístic, enllaços que us podran portar a novetats, discografies, biografies, concerts, bé, coses d'interès i com no, programes anteriors i a l'actual, que ahir el teniu, si us ve de gust, per rescatar. Doncs vinga, comencem i, com sempre, ja sabeu, torno a repetir, benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz, i comencem com tots els anys. Vols descobrir com? Doncs som-hi, el nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, i aquest any estem d'aniversari, perquè aquest any el confirmarem ja 25 anys del Camps de Cotó. En aquest moment em va dir un amic periodista que era el més degà, el més antic de tots els comunicadors que fan programes de jazz. Bé, és tot un honor i esperem que per durant molts anys puguem continuar estant aquí o allà on estem, a través de, ja ho sabeu, a través de aquest circuit meravellós d'internet, online, i també jo, que sóc un romàntic, aquestes emissores locals, sobretot del Vallès Occidental, que a diversos hores i diversos dies doncs emeten el Camps de Cotó. Repeteixeu aquí, a aquestes emissores locals, els hi agraïm moltíssim que confiïn en el programa, que els hi agradi i que sé que està tenint molt bona acceptació. I tots els anys, avui serem una miqueta més llargs, perquè comencem temporada, doncs els habituals sabeu que comencem rendint homenatge al que encara avui i per sempre serà el músic més gran de casa nostra, el nostre estimat Vicenç Montoliu, el nostre estimat Tete Montoliu. I avui no podria ser menys que fer el mateix que tots els anys, i ens dedicarem a escoltar a Tete. Però això sí, avui, en aquest cas, avui concretament, o aquest any, farem una secció pel Camps de Cotó. No és un espai de dedicatòries, però sí que avui en vull fer una. I canvio d'idioma, me'n vaig al castellà, i canvio d'idioma per dedicar-li a este primer tema que vamos a escuchar de Tete a unos amigos de El Ciego, que era el pueblo, es el pueblo donde nuestro querido Juan Claudio es recordado, sus vecinos, sus amigos, todos ahí en la Rioja Alavesa, en el pueblo del Ciego, pues cada año organizan un festival en honor a nuestro querido Juan Claudio, a mi amigo Juan Claudio, y este año pudimos asistir y bien, estuvimos encantados de estar con un grupo de personas impresionantes, majísimos, personas encantadoras, y les queremos dedicar este, bien, a ellos, este primer tema, a todos ellos, a los amigos de la Rioja Alavesa, del Ciego, y también, como no, a nuestro querido Cifu, gran amigo de Tete, se lo dedicamos a él también, y muy especialmente a la mujer de Juan Claudio, a mi amiga, a Isabel Zaro, a Isa. Le queremos dedicar este tema porque me comentó este verano que hay el tema más bonito que le gusta de Serrat, o uno de los que más le encantan, es ese "No hago otra cosa que pensar en ti". Y como vosotros sabéis, pues Tete Montoliu adoraba a Joan Manel Serrat, igual que un servidor. Yo siempre digo, soy jazzista y serratista. Pues Tete adoraba a Joan Manel Serrat y le dedicó muchísimos temas a lo largo de su carrera. Entre ellos, este "No hago otra cosa que pensar en ti", que con todo nuestro cariño hoy, para empezar este viaje con la vida y la música de Tete, pues le dedicamos a los amigos del Ciego, a todos ellos, a Mario Benso también, que estaba ahí, y muy especialmente a Isa. Le mandamos un beso desde aquí para Isa. Este "No hago otra cosa que pensar en ti", da el nuestro querido Tete Montoliu.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Bueno, pues ahí he estado esta dedicatoria, perdón, porque estoy con una tremenda afonía y con un catarro galáctico. Y bueno, vamos a hacer lo que podremos hoy en este primer programa de la temporada y ahí nos hemos quedado con este "No hago otra cosa que pensar en ti" de nuestro querido Joan Manel Serrat y interpretado maravillosamente por nuestro amigo Tete, que hemos dedicado con todo nuestro cariño a los amigos del ciego, a nuestro querido Juan Claudio y especialmente a Isa, con todo nuestro corazón para Isa desde Barcelona, donde no os olvidamos a ninguno. ¿De acuerdo? Pues tornem a fer canvi d'idioma i ens anem amb el nostre idioma habitual del camps de Cotó. I sota aquesta sintonia del "We'll Be Together Again", ja ho sabeu, aquesta fantàstica sintonia que estem sentint aquí per darrere, interpretada pel nostre Tete, aquesta nit viatjarem a través de concerts en directe amb col·laboracions amb d'altres músics, amb altres companys, durant sobretot els anys 60. I començarem i marxarem amb una formació que es deien els de European All-Stars, on es va recollir un seguit de músics de diversos llocs d'Europa, i ahí estava el nostre Tete Montolivo al piano, representant en aquest cas a Barcelona i a casa nostra de manera majúscula, i ahí estava ell en companyia un dia tal com el 21 de maig de 1961 amb companyia d'Omnius Ras, el saxo alt, Hans Kohler al tenor, Ronnie Ross al baríton, Fats Adi al vibrafon, Franco Gerri a la guitarra, el nostre Tete, com hem dit, al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Willy Schiffer a la bateria. Recordem aquests European All-Stars i recordem a Tete, i ara sí, amb aquesta ànima de blues que també li donava amb aquest petit espai el tema "No hago otra cosa que pensar en ti" quan ha fet el canvi al nostre estimat Tete. Aquí sí, amb ànima de blues, com no, amb dos grans, grans temes, sobretot el primer arxiconugadíssim, el tema del nostre Thelonious Monk, com no pot ser d'una altra manera, aquest Blue Monk. I després un blues composat per aquella ocasió, pel dia 21 de maig de 1961, protagonitzat, o millor dit, escrit pel senyor Fats Adi, que du el títol "Hitting the Blues". Per tant, Blue Monk i "Hitting the Blues", el nostre Tete més bluesero, acompanyat d'aquestes figures europees del moment. Som-hi!

Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluekiosounds.com.

0: Bé, estàvem en directe, recordem, 21 de maig de 1961, al Congress Hall, no recordo si ja us ho he dit abans, el lloc en concret, ho diem ara, al Congress Hall de Berlín, a Alemanya, i el primer tema, Blue Moon, que ahir hem sentit a TT només amb trio, l'hem sentit a TT al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i William Chipfree a la bateria. Ahir estaven amb trio recordant aquest Blue Moon i donant-li al TT totes aquestes, jo diria, connotacions que li donava ell, miscel·lànies alhora, en recordar-se'n de Monk, també de Tatum, de Bud Powell, i moltíssim d'ell mateix, del propi Tete Montoliu, aquesta gran amalgama que formava el seu univers sonor. Ahir ho hem vist, amb aquesta manera d'accelerar el tempo, aquests matisos, el saber entrar amb la nota justa després de, doncs, no sé, 5 o 6 compassos seguits a una velocitat endiablada. Doncs bé, ahir estava aquesta gran versió del Blue Monk, del nostre Thelonious Monk. I després hem sentit a Tete amb Quintet. Aquí l'hem sentit en companyia del senyor Fast Sadi al vibrafon i Franco G. Serri a la guitarra, més el seu trio, el mateix, el senyor Erik Hammundsen al contrabaix i William Chipfree a la bateria. I hem vist que el tema entrava amb un swing espaterrant, amb un swing estupendo, amb una velocitat, jo diria, aèria extraordinària sota un solo de Franco Zerri, que era una de les estrelles italianes del moment, un gran guitarrista, molt polit, molt net, a més. I després, aquests arranjaments que hi havia ahir a darrere del propi autor d'aquest blues, composició de Fats Sadi, el vibrafonista, que estaven ahir, doncs, marcant aquesta diferència. Després, solo fantàstic de Fats Sadi, també el vibrafon, i com no, s'hi ha afegit Tete Montoliu per acabar d'engranar un tema fantàstic. Vull recordar, això sí, que aquella nit, a part d'aquests companys que hem sentit, també estaven, no els hem sentit avui, a Arn Domnerus, com dèiem abans, a Hans Kuller, al tenor, Arn Domnerus a l'alt, Hans Kuller al tenor, Ronnie Ross al baríton, com hem dit, Fats Sadi al vibrafon, Franco Gerri a la guitarra, i d'altres que van actuar amb altres passes d'aquella visita a Alemanya d'aquests European All Stars al 1961. Que gran Tete. Bé, i del 61 marxem a finals de l'octubre de 1963. No tenim dia en concret, però aquí ens posa finals d'octubre de 1963. A un local i a un lloc que Tete coneixia molt bé, perquè per aquella època, doncs, estava molt a Copenhague, molt, i estava a Dinamarca amb molts companys com un inoblidable era el seu gran amic Roland Kirk. Sí, ja sabeu, Roland Kirk, aquest multiinstrumentista que era capaç de tocar tres instruments o més alhora, aquest ser especial del jazz, que a part de dominar-ho perfectament, tenia un estil impressionant i era tot un geni musicalment i tècnicament. Roland Kirk, aquí, amb, no dic tots els seus instruments, perquè n'hi havia una multitud, multiinstrumentista, també estaven amb aquesta sessió que ara escoltarem, aquesta de finals d'octubre del 63, el senyor Sonny Boy Williamson, que també està aquí acompanyant a Roland Kirk, està el nostre Tete, com no, al piano, Don Moore i Nils Hiden Oster Petersen als contrabaix, i el senyor Moses, Gizzy Moses, estava a la bateria. Ahir els tindrem i ens quedarem ni més ni menys que amb dos temes impressionants, com són dos versions que vam fer en el seu moment del tema Mood Indigo, ja sabeu, aquella composició a mitges entre Duke, Barney Vega i Irving Mills, i el tema, un altre tema interessantíssim que, bé, val la pena de repassar, aquest Mingus Grief Song, que ja l'hem sentit en alguna ocasió al nostre programa per unes altres formacions de Roland Kirk, que és una composició en honor a Mingus, aquest Mingus Grief Song del nostre estimat Roland Kirk. Per tant, us deixo amb ells, ens anem ara en aquesta ocasió cap a Copenhague, cap a Dinamarca, el Jesus Mon Madre. Ahir, un dia tal, com el octubre del 63, Mood Indigo, Aura, Aurea, com o no, Alintoniana i Mingus Brifson. Ahí estan, som-hi.
1: We'd like to carry on by playing Mood Indigo, featuring all the instruments simultaneously. The Manzello on the right will be playing the first alto part. The Stritch in the middle will be playing the first tenor part. And the tenor saxophone will be playing the baritone saxophone part. And the flute will be taking all the solos. So we join all the horns in one mouth, and we make Mood Indigo.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tot Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

caram, eh? Quina sessió ens havien quedat al Jazzhus Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, a finals de l'octubre de 1963. I veia bestioles. Roland Kirk, que aquí estava tocant, doncs jo he detectat el mancello, que és un instrument que ell tocava molt habitualment, la flauta, el saxo alt i el tenor, i el saxo tenor. Crec que d'oïda m'he quedat amb tot això. No sé si en toca algun més, però ja ens feia la introducció del Mood Indigo amb tres instruments alhora. Estàvem sentint ahir el mancello, l'alt i el tenor, i després amb el segon tema, amb aquest tema del nostre estimat Roland Kirk, composició d'ell dedicat a Mingus, aquest Mingus Grief Song, doncs també introduïa el tema amb diversos instruments. Tots els tocava alhora, eh? O sigui, no us penseu que una mica d'aquí... No, els que no hagueu vist a Roland Kirk, us emplaço a que mireu a YouTube, trobareu pàgines d'ell on es veu ell amb els instruments introduïts a la boca i tocant. Bé, una autèntica animalada, lo de Roland Kirk, i el més és que era un solista impressionant, amb una tècnica deslumbrant, molt mingusiana, per això va estar amb Mingus, com no, per això pertany a la banda del nostre estimat Charles, com no. Ja hi estaven amb aquesta primera versió, com hem dit, aquest Mood Indigo. Per cert, al principi heu vist estar fins i tot una petita dedicatòria a Johnny Hodges. Pues bé, ahir amb el Mood Indigo, aquesta dedicatòria que li ha fet Roland Kirk amb aquesta cadència de sexual, pues dedicada, com no, a Papi Conejo, al nostre estimat Johnny Hodges. I després aquest darrer tema, com hem dit, aquest Mingus Grief Song. Ahir hem escollit també aquest darrer per veure lo difícil que era acompanyar a Roland Kirk i com ho estava fent Tete. Tete ho estava fent meravellosament, perquè Roland Kirk moltes vegades tirava tant i s'anava a vegades tant de tempo que era molt difícil acompanyar-lo. Això és el que hem llegit i això és el que ens han explicat i el que hem percebut alguna que altra vegada, però l'acompanyament de Tete és absolutament impecable al llarg de tota la sessió. Bé, i d'aquesta data de 1963 a Copenhague, continuarem doncs precisament al mateix lloc, al Jazzhus Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, i continuarem amb un músic no massa conegut al qual va acompanyar Tete, que era el senyor Ben Jaedic, que a veure si ho he dit bé. Sí, Ben Jaedic és un músic, era un músic que ens va abandonar el 2004, també danès, un saxofonista, saxofonista tenor i també flautista, era un molt bon músic danès, una d'aquestes llegendes daneses del jazz. Doncs sí, ell va estar a més durant anys, o va començar tocant amb la banda de Dollar Brand, on estava en aquell moment inclòs Don Cherry, i això a principis dels 60 també, i és en aquest moment quan coneix a Tete Montoliu, també coneix aquesta època a Jimmy Booth, a Philly Joe Jones, a Dizzy Reese, per exemple, entre d'altres. Un músic que ha estat tocant, ja dic, en moltíssimes sessions, un músic temperamental i amb un so molt, a més, acurat. Un home que havia begut de diverses fonts i que ho explicava, tot el que ens explicava ens ho explicava amb molta autoritat, ja ho veurem. I amb aquesta ocasió ens anem al Jazzhus Montmartre de Copenhague el dia 7 de novembre de 1963 a Dinamarca, continuem al mateix lloc, amb una formació que duia el títol de Monk, atenció, no Montmartre, sinó Monk Matre All Stars. I m'explico, aquests Monk Matre All Stars era perquè feien, com es pot imaginar, temes de Thelonious Monk. I ahir, al costat d'ells, d'aquesta formació de Ben Jaedic, està el tenor Luis Juhlmann al vibrafon, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Oster Pedersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. Aquests eren els Monk Matre All Stars, que aquella nit del 7 de novembre de 1963 van tocar. I tots ells van fer, pues, dos versions, com no, eren Monk Matre, pues, dos versions, com no, de Thelonious Monk, amb un Tete extraordinari. Ja ho veureu. I continuarem amb el blues, i continuarem amb el Street No Chaser i el In a Walking Boot, d'aquestes dues grans composicions del nostre estimat Thelonious Monk. Us deixo amb ells,
us deixo, prepareu-se, senteu-se, perquè hi ha dues versions de l'Street No Chasers i el In a Walking Boot, amb aquesta formació liderada pel saxofonista danès, el senyor Ben Jaedik, 7 de novembre del 63. Anem-hi.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap en fora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com?

Vaya actuació. Estupenda. Aquí el contrast, a més, d'un saxofonista tenor com Ben Jaedi, que no és que li agradés cuidar massa el so, més aviat més visceral que no cuidadós, diríem, o cautelós amb la forma, però intens, molt intens, aspre fins i tot, però molt intens. I ahir l'estaven sentint al costat de Tete, el piano de Nils Henning Hostad Petersen, el contrabaix, i d'Àlex Riel, la bateria, per ser un Àlex Riel extraordinari. I els dos temes són extraordinaris per dos motius. A part dels solos, que no els tornarem a explicar ja més coses, perquè ens acabarien els elogis per Tete. És també aquesta manera d'acompanyar, aquesta manera de saber penetrar en músics. Ara veurem un altre exemple, amb músics complicats, realment complicats de tocar. I no oblidem una sèrie de gent que tant a Dinamarca com era el cas propi danès Ben Jaedi, tota Europa en aquell moment estava en una evolució jazzística impecable. Eren els anys, durant aquests anys 1960-1970, d'on va ser uns anys d'una explosió de jazz de qualitat a tots els països nòrdics extraordinària. Ja venia dels 50, això està clar, però aquests anys encara se'n feia més palesa. Aquí hem tornat a recordar el nostre estimat Tete, el Jazz Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, el 7 de novembre de 1963, amb aquesta ocasió, amb Ben Jaedi, el tenor, Luis Hullmann, el biògraf, Tete Montoliu, com no, el piano, Nils Henning Hostad Petersen, el contrabaix, i Àlex Riel, a la bateria, amb aquesta formació Monk Matre All Stars, els temes String No Chaser, aquest inoblidable blues de el nostre estimat Thelonious Monk, i aquest In a Walking Boot que el propi Monk li dedicava ni més ni menys que a Bud Powell. I uns dies després del 7 ens en anem al 21 de novembre del mateix any del 63, i al mateix lloc, al Jazz Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, ahir, aquell mateix dia, o sigui, aquell mateix mes, de novembre, uns dies després, escassament 15 dies després, va tenir lloc un altre concert, un concert protagonitzat per Lars Gullin, atenció, aquest músic suec, després us explico una miqueta més, un saxofonista baríton suec extraordinari, el home de la modernitat ancestral i fins i tot del free jazz, introductor i ampliador, com era el nostre estimat Archie Shepp, que eren els dos líders, o sigui, Lars Gullin i Archie Shepp. El primer d'ells, Archie Shepp, ja ho sabeu, el saxotenor, Lars Gullin, el baríton, i, atenció, la mateixa secció rítmica. Tete Montoliu al piano, Nils Henning Hostad Petersen al contrabaix i Àlex Riel a la bateria. I atenció, aquest tema clàssic, el tema de Maceo Pinkert i Bernd Burney, aquest clàssic, aquest suite, Georgia Brown, aquest gran tradicional, doncs veieu què passa amb els dos desbocats saxofonistes, en aquest cas, i com el nostre Tete retorna per moments la lògica amb una majestria inconmensurable. Anem amb aquesta versió del suite Georgia Brown del 21 de novembre del 63 al Montmartre de Copenhague.

0: Caram, quina versió més, diria jo, peculiar del Sweet Georgia Brown que ens acaben de brindar. I us deia al principi com Tete posa, introdueix la no diem la lògica, perquè tot és lògic el que estàvem sentint i tot és absolutament normal amb la manera d'expressar-se cada un dintre d'aquest tradicional d'aquest Sweet Georgia Brown. Però el primer dels solos que hem vist, Archieship, el tenim més conegut, ja sabeu, aquest gran músic que adorava a Coltrane i que, bé, en principi ell, doncs, músic nascut a Florida, que encara, per cert, si no em confong, encara tenim amb nosaltres, i un músic que va començar a tocar a una banda de jazz llatí durant un breu temps i que després ja es va unir al món de l'avantguardia a través de Cecil Taylor. Sí, senyors, el pianista Cecil Taylor. I, per cert, en un dels seus primers àlbums ja va incloure una composició del gran Ornette Coleman i es veia molt clar que el nostre estimat Archieship doncs correria per la carrera que va córrer més dintre del jazz més expressionista, més frío, o més obert o més d'avantguardia. I després Lars Gullin, que l'heu vist, aquest músic suec que quedaríeu, era el que sentíem en últim terme, era un músic que va començar tocant amb música americans convidats, com gent com James Moody, com Jud James, fins i tot en Clifford Brown, i va tocar per primer cop amb l'Iconics l'any 51. Un home, a més, que l'any 54 se'n va endur premis a Dojo de la revista Downbeat. Curiosament, un home que bé, va fer una gira per diversos països europeus amb Chet Baker a l'octubre del 55 i precisament amb aquell grup va quedar marcat per la tragèdia, perquè va ser el propi Lars Gullin el que va trobar el cos del pianista del grup, l'enyorat, com no, Dick Twarzyk, víctima d'una sobredosi d'heroïna. I és que ell també, Gullin, va morir d'un atac de cor provocat per la seva addicció a la metadona. I aquí veiem, no creiem que estiguin en un estat, sobretot Lars Gullin, jo diria molt adequat, però sí que la intensitat, la seva manera de dir, com ha dit amb aquest Sweet Georgia Brown, com el veia ell i l'entenia, desgarrador, contrastava amb aquell saxofonista que un bon dia es va enamorar de Gary Mulligan a les gravacions d'Albert of the Cool, com explicava ella en un dels seus articles, i varia molt d'allò. Però ahí està, recordant aquest músic suec incomparable, un gran saxofonista, i amb aquesta versió on Tete Montoliu, o millor dit, amb aquesta ocasió on Tete, el nostre estimat Tete, recondueix la cosa, i que bé que se sent mentre està fent el solo el Tete, que bé que se sent tant Nils Henning, Horst Petersen i Alex Riel, l'estan disfrutant com dos vedelles. I escolteu al principi de lo que ara posarem, només un trosset. I fixeu-se en aquesta veu i qui presenta el senyor Tete Montoliu. Anem.
1: Is the very, very wonderful trumpet player Alex Riel. Also our gamle bassisten Nils Henning, Ørsted Petersen. Also our pianisten El Gran Señor fra Catalunya, Tete Montoliu. And now we'd like to start off with an original composition from that Majestic drama, the Narcomanor, and this one is called I Want More. Jeg ønsker mer.
0: Doncs sí, aquest senyor que presentava el nostre Tete i deia un piano, el gran senyor de Catalunya, era ni més ni menys que Dexter Gordon. Sí, Tete va estar amb la gran plana major, però Dexter Gordon era, jo diria que una cosa i un món a part. El gran Dexter Gordon que ens presentava aquest gran senyor de Catalunya. Apodo que li va quedar per tota Europa i que ens diuen ens comenten que quan entrava Tete als locals, ja no d'europeus, sinó fins i tot nord-americans, doncs aixequeu-se, es va córrer la veu, aixequeu-se que entra el gran senyor de Catalunya. Això li devem a Dexter Gordon i la seva, com sempre, simpatia, per cert, el pare del saxo Bob. Sí, senyor, el pare del saxo Bob, el gran Dexter Gordon. Entre els 10 millors saxofonistes de tota la història del jazz, doncs ahí estava Dexter Gordon. I ens en anem, doncs ja que ell l'ha presentat, aquí estem sentint per darrere un tema que es diu I Want More, per darrere. Ens en anem un dia tal com el 28 de juliol de 1964, amb una reedició que s'ha fet no fa masses anys, ara no es pot dir exactament, i on estaven, doncs, els mateixos acompanyants a la secció rítmica, que eren els acompanyants habituals en aquella època del nostre estimat Tete, i Dexter Gordon al tenor. També a Copenhague, a Dinamarca, amb un edifici de televisió. Realment això es va enregistrar dins d'un edifici de televisió, això sí, en directe. En públic, en directe, es va enregistrar això. I en quedo, doncs com no, toca la part més brasilera i també, Tete, ja sabeu que al marge de tot, la música afrocubana, la música brasilera, el bolero, també eren coses que li encantaven de tocar. I quedem-nos amb aquesta fantàstica, aquesta preciosa composició del senyor Louis Bonfa, aquesta manya de carnaval, aquesta mañana de carnaval, aquest preciós tema amb Dexter Gordon, amb Tete Montoliu, amb Nils Hiding Osted Petersen i amb Alex Riel. Anem amb ells, amb aquest Orfeo Negro o Maña de Carnaval, com vosaltres preferiu. Ahí està, Tete i Dexter. Més luxe impossible.

Caram, quina versió més extraordinària d'aquest Maña de Carnaval, Mañana de Carnaval, o de Carnival, o Orfeo Negro, com vosaltres preferiu. Això va aparèixer en una pel·lícula que, aquest tema, que es deia Orfeo Negro. El tema, el seu títol és Mañana de Carnaval o Maña de Carnaval, és el títol original, però moltes vegades el tenim conegut pues, per Orfeo Negro o Mañana de Carnaval, com vosaltres preferiu. Per això us ho deia abans al principi. I què dir del tema? Pues, una absoluta delícia. Aquí Tete amb una ambientació que li encanta, que li va com en ella els seus meravellosos dits, amb una capacitat, heu vist, fins i tot hi ha un moment, hi ha hagut un moment màgic amb el solo de Tete, que ni més ni menys s'han recordat d'introduir i fer una petita cita al tema del nostre estimat Bobby Timmons, aquell Morning de Hardwick i els de Jazz Messengers, doncs hi ha fet una petita cita que ha despertat els somriures d'algun dels assistents amb aquest concert. I després, bueno, veient el seu prodigi a l'hora de no de sols improvisar, perquè ja ho hem dit durant tota la nit i vosaltres n'heu tingut mostres aquesta nit sobrades, doncs la seva creativitat mental ràpida, que era una característica de Tete absolutament inaudita. Continuem dient el músic més gran que ha donat aquest el nostre país, el més important, reconeixent-ho molt poc, a més molts que ho tindrien que reconèixer, i és una autèntica pena. Nosaltres sí que ho fem des d'aquí, igual que molts companys nostres, reivindiquem Tete, el més gran, i així ho seguirem fent mentre puguem continuar explicant el que és aquest art meravellós que és el jazz. Bé, ens havíem quedat precisament amb això, i Dexter Gordon, pues, ja heu vist la seva fluïdesa

la seva manera sempre inesperat, una calidesa a l'hora de fer les frases, tot i a pesar de la seva rotunditat, el seu volum sonor, que ho era i molt, però quina manera, quina invenció més lírica, més melòdica, quin autèntic bèstia, un dels déus saxofonistes més grans de tots els temps. I avui amb ells dos, amb Nils Hiding, Oster Petersen i Alex Riel, primer al contrabaix, segon a la bateria, que han estat en molts dels temes que hem repassat aquesta nit. I ens en anem i acabem i us deixarem amb TT, i en aquesta ocasió us deixarem amb un altre bon amic, el senyor Buddy Tate. Això sí, ja més tard, perquè marxarem al 75, ens anem el 24 de setembre del 75 a la Font també a Copenhague, a Dinamarca, ja ho sabeu, i ens quedarem amb un tema que es diu Broadway, i amb el senyor Buddy Tate. Buddy Tate, i ells van fer un disc que es deia En directe a la Fontaine, també a Copenhague, avui aquesta nit grans concerts a Copenhague, doncs a la Fontaine, que es deia Tate a Tate, o sigui, Buddy Tate a Tete. Així era el nom del disc, Tate a Tete. Pues bé, ahí estan el gran Buddy Tate al tenor, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Bo Steve amb aquesta part al contrabaix, i Swin Eric Nergard, ara sí que ho he dit bé, a la bateria. Us deixo amb ells aquesta versió del Broadway, aquesta magnífica versió del Broadway, i res més, per la meva part dir-vos que ha estat un plaer aquest primer programa d'aquesta nova temporada, que us espero la setmana vinent, i sobretot, recordeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Ahí us deixo amb el nostre estimat Tete, en aquesta ocasió, amb Buddy Tate. Broadway.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, sent qui soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: Són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic, ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses d'així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no? Que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treia d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: I apareix ell.
2: Si parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
2: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
2: No, ojalà. És un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
2: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
2: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
1: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
1: El que no van fer, exacte.
2: Sí, exacte.
1: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més savis que
2: això,
1: els britànics.
2: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps
0: ràpidament.
2: Maldines,
0: no?
2: Que no Maldines. Que no Maldives.
1: Que no Maldives.
2: Jo ja les he convidat, ja és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts en tornar a sortir.
2: Ja ha caigut.
1: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
2: Les Maldines!
1: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
2: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser telita, 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana. Sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo vaig veure un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho, eh? Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
2: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà hi tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
1: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
2: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
1: L'Ismael ho està esperant segur.
2: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
2: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
1: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
2: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
1: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
2: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
2: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però a Londres van dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
1: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
2: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
1: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
2: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a
2: Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
2: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
1: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
2: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
2: Terrorisme econòmic?
0: Mai. Ells no. No pot ser.
1: I menys en aquest programa.
2: No, per favor, nosaltres.
1: No fos cas.
2: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... I del Milton.
1: Molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
2: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
1: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
2: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
1: Amb els British Grenadiers.
2: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit veneçolà?
2: Sí, m'ha salit medio venezolano.
0: Bueno.
2: M'ha sortit recolinci.
1: Ja, no, I tu també has començat una mica,
2: Este procés de reorganització nacional. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
1: Una abraçada.
2: Ja està. Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem molt a fer, segurament.
2: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
1: Mejor pedir perdón.
2: Que permiso. Bueno, en fi. No, això és horrible, això. Bueno,
1: sí, sí,
2: perdó.
1: És molt
2: horrible. És que m'estic desviant.
0: No passa res.
2: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
2: I punt.
1: Podria ser un cicle mitjà,
2: bueno,
1: saps?
2: També... Sí, sí. Vas a fer...
0: Un PPI.
2: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
1: vale.
2: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
2: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: and British Isle.
1: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues ja no tant, però bueno.
2: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
1: Doncs bé, el juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
3: I els militars van fer de militars?
1: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
2: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
1: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
2: Consideraven seu i...
1: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
2: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
1: exacte.
2: Fora per no mirar el que passa dins, no?
1: Exacte.
2: Quin era el plan? Els plans previstos per les illes des dels argentins?
1: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Konstantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar. Hòstia.
3: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
2: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
1: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
2: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
1: No, Grytviken...
3: Ja és una broma al propi nom.
1: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balenera abandonada, Geòrgia del Sud, ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així. que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
2: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
1: Què em veniu aquí? Tu estàs planificant, venen la il·lusió de... Vai, ja està.
2: Què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
3: Tenim uns plans. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
1: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
2: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
1: esperaven. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
3: És que els militars, quan s'animen, s'animen, però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
1: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
1: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar,
2: Ha sortit.
3: Ha sortit.
1: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. Amb tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
1: Aquella dona fa por.
2: Feia molta por.
1: Quan va girar ser el seu marit.
2: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars,
1: Sí.
2: Vull dir,
1: hi ha molta gent que va celebrar el seu amor,
2: Exacte.
1: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
1: l'Albert. S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé. No,
2: és un cabell perfectament pentinat.
1: Conservador britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
1: Amb els rulls.
3: Endavant.
2: Val,
3: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
2: A una residència d'avis.
3: Sí?
2: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
1: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell encarnat de l'ensurt.
3: No. Només cal preguntar-li als miners, als sindicats miners.
1: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
0: Vale.
1: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya, cultural i socialment, França i Alemanya, pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja ho veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
3: O sigui.
1: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
3: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
1: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
0: Aquest ha fregat el pal.
1: Aquest ha fregat el pal. Però ha entrat.
3: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
1: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. Vale?
0: Molt bé.
1: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
0: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
1: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
0: No ens oblidem.
1: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas no, contra l'Argentina, no?
0: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
1: Exacte.
0: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context, i clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop, i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
1: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
0: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
1: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a neia al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
3: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic, que a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
1: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i ell tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a neia i dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leeds, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
0: Ens has fet l'espoiler, ja està.
1: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
0: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
1: la part guai de la història,
0: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
1: Mira, Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia l'aposta... que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
0: Tírale. I va dir en argentí, t'imagines?
1: Tírale a la Malvina. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia. I amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda. Sí, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai. Que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
0: De la ràdio...
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau! Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat 1 milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Oh, i a més a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim, perquè ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és... Sí, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama d'Europa ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esbossar, desempascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, pot ser esa silla, no? Thatcher...
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Oh. Aquí també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat. Ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta. Això anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les Forces Armades Argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les Forces Armades Argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia sempre. M'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: Un munt de coses,
2: No ho és, No és una partida del risc.
0: No, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides...

0: Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport. A més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual, i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Allà el Videla, saps, tio, metem unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs bé, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Bueno, però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward. El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Surrenca.
0: Sí, de l'anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després

0: el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
1: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer gentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
2: Que això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. La guerra de verdad funciona, saps?
2: Sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge. No? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
2: Clar.
0: Vull deixar clar.
2: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
1: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
1: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
2: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners. No? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
2: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general, del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
2: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
2: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
1: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
2: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
1: Dia 7 de maig.
2: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
1: Això et va fer il·lusió, eh?
2: Molta il·lusió.
1: Et va fer molta il·lusió.
2: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
1: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
2: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
1: Vam anar al pica-pica.
2: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
1: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
2: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cas. El Futimer.

Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa insistent que actua com si el món no fos un desastre. Avui passem del disc més comercial d'algú, el Harvest, de Neil Young, al que es va considerar pràcticament el suïcidi comercial de Santana. El seu quart disc, Caravan Serai, que és, efectivament és del 1972. No em pregunteu per què. El grup Santana, que curiosament porta com a nom el cognom del seu líder, Carlos Santana, venia de ser els latinos de Woodstock, fent aquella psicodèlia rock amb aires latin, una música força ballable per animar els estadis, allò que s'havia posat de moda des de finals dels 60. Però va passar que Carlos Santana va fer un gir cap a l'espiritualitat, cansat del ritme del rock professional, de les gires, les drogues, i la sensació també artística de que havia arribat a una mena de fórmula per fer les seves coses. Va passar també que Miles Davis l'any 70 publica l'increïble Beaches Brew, del qual algun dia hauríem de fer-ne alguna cosa, i Santana, gran admirador, que li havia arribat a fer de taloner, veu que aquella fusió amb el jazz és una ambició irrenunciable. Els tres primers àlbums de Santana, que és el Santana del 69, Abraxas del 70 i Santana 3 del 71, la manera de treballar era molt diferent a la que van fer servir a Caravan Serai. En aquells discos les peces tenien una estructura més tradicional de cançó amb introducció, estrofa, tornada, solo, final. Estaven molt orientats al rock llatí i al blues rock, amb psicodèlia, amb una energia directa, rítmica, enganxosa. Les veus hi tenien un cert paper important, sobretot la de Greg Rolie, i hi havia un clar potencial de hits. Existia improvisació, però relegada als solos de guitarra i a les seccions de percussió. Però sempre estava continguda en un marc més definit i podríem dir també més comercial, amb cançons com Evil Ways, Black Magic Woman, Oye Como Va o No One to Depend On, que reflecteixen aquest estil, no? Però Caravan Serai, 72, canvia radicalment el plantejament. El disc és molt més improvisacional i més obert. Gairebé tot és instrumental, només hi ha tres temes on hi ha una mica de veu, i les peces, no dir-li cançons, es desenvolupen d'una manera més lliure, com si fossin unes jams o uns viatges musicals. L'estructura del disc en el programa d'avui quedarà una mica desvirtuada perquè és més fluid. Les cançons moltes vegades es desfan unes dins d'altres i s'allunyen de l'estructura clàssica de cançó pop que comença i acaba. La influència, com us deia, de Miles Davis, de Weather Report, de Mahavishnu Orchestra o John Coltrane, que també tenien aquesta part espiritual en la seva relació amb l'instrument, no? Hi ha exploració col·lectiva amb Doug Rock al baix i Michael Schrieff a la bateria. I les percussions, com ja passava abans, molt protagonisme i llibertat. És una atmosfera contemplativa, experimental, i potser aquesta és la paraula clau, atmosfera, perquè és el que aconsegueix, ja des de la portada, Santana, no? Veiem una caravana de camells passejant per un desert amb un sol enorme i un tractament psicodèlic i real del color. La idea metafòrica és la caravana de l'esperit. La vida que creiem estar vivint només és una estació en una llarga travessia. Les persones, ja sabeu que sempre hem intentat donar sentit a què som, on ens trobem, i això està molt bé. És veritat que si som eterns, jo no me'n recordo de res del que em va passar abans del 1974, que és quan vaig néixer en aquesta vida concreta, en aquesta etapa de la caravana. I bé, d'això tracta el títol de la primera cançó, també, o potser millor dir-ne tema, com es fa en el jazz, que acabem d'escoltar, que és Eternal Caravan of Reincarnation, que començava amb uns grills. Ell volia un so de natura, li va dir al productor, i el productor a casa seva tenia un jardí i va gravar els grills del jardí, no són del desert.
no sé si hi ha grills al desert, imagino que tindríem poc menjar. I aquí, Carlos Santana, curiosament, aquesta cançó no toca la guitarra, sinó la percussió. Anem a la segona cançó, el segon tall, on només hi ha dos acords, i va improvisant amb molta emoció, i que en alguns moments jo penso que se'ls embalolla una mica cap al concierto de l'Aranjuez, que per ser Miles Davis també havia fet.

Aquesta era Waves Within. Ara ja amb Carlos Santana sí al capdavant amb la seva guitarra Gibson Les Paul Sunburst. El disc segueix amb una peça amb un punt més optimista que potser podríem encaixar més amb el que ja coneixíem d'aquells tres primers discos que hem comentat abans.

Aquesta era Look Up to See What's Coming Down, tercera cançó de Caravanserai. I a la quarta ens trobem per primer cop amb una miqueta de veu. Es tracta de la breu Just in Time to See the Sun, on el teclista Greg Rolie canta molt bé 8 frases sobre la llum i la nit.

Si no estigués jo interrompent el disc, sentiríem aquí uns sorolls d'ambient de desert que donen continuïtat entre aquesta peça i la següent, una de les millors del disc, per mi, que és Song of the Wind, amb Santana en el seu esplendor com a solista de guitarra.

aquí el Santana més reconeixible, no? Song of the Wind, 6 minutets de cançó, i arribem al final de la primera cara de l'LP, All the Love of the Universe, que se'n va cap als 7 minuts. Una altra bogeria estructural, amb alguns moments de lletra, per parlar-nos de la purificació de l'esperit.

0: El Fotiner. 7 anys escoltant discos sencers a ICAT FM.
1: Quina època tan brillant, com s'atrevin a fer coses la gent, eh? Girem el disc i ens trobem amb Future Primitive, una cançó ambiental i percutiva, que pràcticament és com si comencés de nou el disc. Jo crec que estructuralment s'ho van pensar molt, tinc entès, i aquí, com que era inevitable haver de donar la volta al vinil, doncs hi ha una cançó que sembla com si tornés a començar. També tot això lliga amb la idea aquesta espiritual de la caravana d'ànimes, no? En tot el disc, les cançons que estem escoltant, estan signades per molts músics diferents, segons la cançó, a vegades, i combinant-se entre ells, ara tu amb aquest. Aquí els autors són els dos percussionistes del grup.

Penso que val la pena escoltar aquests detalls d'ambient que també van treballar en Caravan Serai. En vuitena posició del disc em va sorprendre molt descobrir que el que feien era una versió de Jobim, Stone Flower, a la qual el bateria del grup, Mike Shreve, li va posar lletra. Ho va fer un dia en què havia pres LSD, casualment. Estem parlant de l'any 71. I si llegiu la lletra, segurament podreu simpatitzar amb la seva situació del moment. És una de les cançons, podríem dir, amb més estructura reconeixible del disc, amb tota aquella elegància que feia Jobim.

Encarem la recta final d'un disc que té 10 cançons, però en total dura 51 minuts. I la següent cançó és La Fuente del Ritmo, així en castellà, autoria del percussionista Mingo Lewis, que també hi toca el piano. I és que aquesta gent, tots els músics que participen aquí, eren l'hòstia.

I bé, acabem el disc amb Every Step of the Way, una cançó de 9 minuts, un tancament èpic, escrit pel bateria Mike Shreff, i que va ser un dels pocs que es va quedar uns anys més amb Santana, perquè el que va passar amb aquest gir cap al jazz i cap a l'espiritualitat que us he comentat al principi és que la majoria del grup no va trobar-ho bé. Potser també devien tema en una època en què es podia guanyar diners en la música, que en guanyarien molts menys. I va haver-hi una gran desbandada al grup Santana. Bueno, Carlos Santana s'hi va quedar. Greg Rowley i Neil Sean van marxar i van formar el famós grup Journey. Altres van aguantar un temps, però també van acabar marxant. El disc, segons va dir el directiu de Columbia, un dia que va passar-se per l'estudi on estaven fent les mescles, literalment va dir: això és un suïcidi comercial. Però la veritat és que no va anar tan malament. Va arribar a la 8a posició de les llistes americanes. El que passa és que en aquest món boig el Santana tenia un prestigi i mai havia baixat del 4 a les llistes de discos més venuts. De tota manera, això no va fer canviar la postura de Santana, que va, els següents discos va seguir fent-los en aquesta línia, i jo diria que fins a l'any 77 amb el famós Amigos no retrobem el Santana aquell de 69, 70, 71. Però ja eren uns altres temps, finals dels 70, i aquest estil musical ja començava a deixar pas a altres coses a la part de dalt de tot de les llistes. Caravanserai va ser un disc incomprès en general per la crítica, que potser esperava més coses de Santana en el camí que ja se'l coneixia, però també ha passat una cosa, que és que amb els anys està situat a tot arreu en el top 3 de les obres més importants de Santana. Juntament amb el Santana 3 i l'Abraxas, que són els dos anteriors, és com l'època més brillant inclou aquest gir cap a l'espiritual. Ens acomiadem així fins la setmana que ve, que no descartem seguir a l'any 72.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.